0: contacte, que estiguin aïllats. Com? No ho sé, això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això, però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit... Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
1: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia, un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
2: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
3: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
2: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
1: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
4: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
3: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
4: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
1: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
4: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
5: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
1: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
6: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
1: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
7: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
7: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
1: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
8: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
3: Sergi Basco, professor d'Economia.
8: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
1: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
8: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
5: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
1: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
9: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionen el sistema democràtic. Sense treballadors i sense empresaris, bueno, és 1974.
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on ens ha pregut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
10: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
10: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
5: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
1: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
11: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
11: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
1: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
12: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
12: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs, i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
1: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
13: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
13: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
1: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
8: Qui controla el controlador?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
8: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
1: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
14: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
14: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
1: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
15: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
3: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
15: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
5: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
1: Els Miserables de Víctor Hugo, o V-baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
16: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
3: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
16: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
16: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre. Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
17: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
17: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen, veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etcètera, etcètera. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs, és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores, aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs, té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
1: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: de debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això? Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us agrada el senderisme, l'excursionisme i els viatges? Doncs aquí teniu el vostre programa. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts en els que recorrerem indrets molt interessants. En total són 3 propostes i abans d'entrar en matèria, com sempre, les presentem des de la zona de titulars. Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, és un dels personatges més influents en la recent història de Tremp, la capital del Pallars Jussà, localitat on va néixer. Avui recorrem el nucli antic a la recerca del Tremp del segle XIX, pel casal Manyanet i altres edificis. Ho fem amb la companyia del Xavi Buixadors, tècnic de turisme del Consell Comarcal. Direm adeu a la Ruta de los Contrabandistes, 7ª i darrera etapa per aquestes terres prepirenenques atlàntiques, de relleus suaus, boscosos i molta, molta història. Avui anem del poble d'Aranza al de Beinza, a Navarra. I si parlem de Romania, un altre topònim que ens ve al cap és Transilvània, la terra del comte Dràcula, una vasta extensió que ben bé ocupa la meitat del país. Amb l'Àngels Masquer trenquem alguns mites i ens endinsem en aquest interessantíssim racó dels Càrpats. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres durant aquest programa? Doncs va, que marxem. Situada al bell mig d'una conca que porta el seu nom, Tremp és una petita capital prepirenenca de primer ordre. Punt intermedi entre les terres altes i la plana, s'assenta sobre un terreny diàfan, espaiós i ampli, però que sap que, més a prop o més lluny, acabarà passant obligatòriament per l'adreçador d'estrets congostos o d'enfilats ports de muntanya que la comuniquen amb la resta del món. Dues traces marquen el seu destí. Una, més aviat blavosa, la Noguera Pallaresa. L'altra, de color gris, la carretera C13. Amb uns 6.000 habitants, Tremp presumeix de tenir el terme municipal més gran de Catalunya. 302,8 quilòmetres quadrats, que gairebé monopolitzen tot l'oest de la comarca. Una trentena de nuclis s'integren, però avui anem cap al Cap i Casal, i més en concret, al Rovell de l'Ou, el nucli antic de Tremp. A l'antiga Vila Closa farem un petit recorregut guiat d'una hora i mitja que ens remunta cap al segle XIX. I veurem edificis i les històries que hi ha al darrere dels murs, sobretot la del pare Manyanet, un il·lustre trampolí. El proposa Epicentre, centre de visitants del Geoparc Orígens, i el presenta el tècnic de turisme del Consell Comarcal, el Xavi Buixadors. La ruta surt d'aquí.
1: La zona zero, diguéssim, que és la placeta de l'Església, on neix el temple de la Basílica Vall de Flors, i des d'allí fem un recorregut pel centre històric i passem per l'antic Hospital dels Pobres. També visitem des de fora la Casa Feliu, una casa del segle XIX també bastant important aquí a Tremp. Veiem les tres muralles medievals que ens queden a la capital, aquí a Tremp. I després tornem a la plaça de l'Església, on hi ha la casa natal on va néixer el pare Josep Manyanet.
0: Primer punt destacat d'aquesta ruta és molt evident. El tenim just al davant, la Basílica de Santa Maria de Vall de Flors, el temple més gran del Pallars, d'unes dimensions molt considerables per la població que abastia. D'origen romànic i modificada amb el temps, un element molt cridaner i visible és, òbviament, el campanar, que és de caràcter modern, erigit l'any 1909.
1: El campanar de la Basílica, una basílica dedicada com a la Verge de Vall de Flors, una verge que la van trobar sota les flors. Trobem la Verge de Vall de Flors amb un altar restaurat l'any 1951, que va ser cremat per la guerra. Un altre retaule del Sant Bonifaci, aquest d'aquí és original del 1623. I després també tenim una capella dedicada al Sant Josep Manyanet, del nostre trempolí més universal, diguéssim. Tenim la pica baptismal del segle XII, tenim un orgue que va ser regalat pel Pearson.
0: Perpendicular a la plaça de l'Església sorgeix el carrer del Forn, que de seguida mena cap a una de les dues façanes, la interior, d'una edificació històrica, l'Hospital dels Pobres, fundat per Jaume Fiella l'any 1521.
1: I és un hospital que s'ha dedicat a donar atenció als peregrins que passaven per aquí, a fer primer cures bàsiques, diguéssim, i també era com l'orfenat de Tremp. D'acord? Aquest edifici d'aquí després passa a ser una presó, i després passa actualment ara és el jutjat de primera instància, no podem entrar dintre, evidentment. El que passa és que també, últimament, al segle XX, és famós perquè allí passen totes les accions judicials de la sèrie Thor, del Palanca i el Sansa.
0: Continuem resseguint el perímetre interior de l'antiga vila closa de Tremp. A vista d'ocell o de dron, el traçat medieval resulta absolutament inconfusible, però si exercim com a vianants, en trobarem algunes restes en forma de muralla i de torres medievals.
1: Tremp neix a l'entorn de lo que és l'església de Santa Maria del Pallars, actual Vall de Flors, i llavors, pues sí, era una vila closa amb un conjunt de 6 torres. D'aquestes 6 torres, durant la visita, visitem les úniques 3 que queden. I bé, té tot concentrat allí i llavors fem una visita aquesta, una miqueta per dins, llavors sortim per fora on veiem l'últim pany de muralla que ens queda i alguns detalls arquitectònics més.
0: Les tres torres que continuen dempeus són les de la sagristia, la del Mingo, dels segles 10 o 11, totes dues, i també la dels Padres, aquesta última, que és més recent, del segle 14, just on se situa l'edifici Epicentre. Ja són història, malauradament, les de la Gavatxa i les de la Casa Millet i la Casa Feliu. I precisament parlant d'aquesta darrera, la Casa Feliu, cal dir que s'enganxa pràcticament a la Basílica de Vall de Flors, a la petita i recollida plaça de l'Església.
1: És una casa molt senyorial d'aquí de Tremp, però no dir la més senyorial, ocupada al principi pels senyors de Claret, i després, al final del segle XIX, ja entra el senyor Feliu, que ja és un advocat i polític que fa amassa una gran fortuna i fa una gran casa. Se li diem la casa de les Vidrieres, perquè té unes vidrieres molt boniques, i de fet és un bé cultural d'interès local.
0: I ara sí, arribem a... el que podríem dir que és l'eix vertebrador d'aquesta visita, la Casa Manyanet. Allà hi va néixer un 7 de gener del 1833 Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, impulsor de l'Institut dels Fills de la Sagrada Família.
1: És just la casa on va néixer, una casa propietat de la Congregació de la Sagrada Família, de la qual ell és el fundador, i allí pues, descobrim la seva vida, la seva obra, vull dir, també descobrim que ell és l'inspirador del temple de la Sagrada Família. De fet, tenim la carta que així ho indica. I, a més, el que veiem allí és com es visquia a Tremp el segle XIX, un ambient totalment rural, però alhora hi ha una miqueta més urbà. I visitem des del celler fins a les golfes tot el que són les estances de la casa. N'hi ha algunes que estan una miqueta modificades, però tot és el mobiliari original de l'època. Entenem allí com es visquivem aquelles èpoques, des de la necessitat de tindre un celler per conservació d'aliments, la cuina amb el seu foc i després totes les coses que feien servir la gent d'aquelles èpoques per viure amb un medi com el nostre.
0: Un casal que té 5 plantes, que es pugen i baixen durant la visita i que no només parlen de la història de Tremp, sinó, òbviament, del pare Manyanet.
1: És plena de detalls, plena de fotografies, ja no només de la família, sinó de moments claus al país, no? Vull dir, ja no només estem parlant de Tremp, sinó el pare Manyanet va fundar escoles a Reus, a Blanes, a Vilafranca del Penedès, a Barcelona, a Sant Andreu Palomar, a les Corts... I llavors el fet de fer la visita guiada comentada descobreixes molt més la situació del país en aquells temps.
0: Tremp, en temps del pare Manyanet, el de mitjans del segle XIX, és a punt d'iniciar uns moments, podríem dir, d'alts i baixos, de molts canvis en l'economia comarcal, com explica el Xavi Buixadors.
1: Vinim d'una gran producció de vi, des d'aquí la Conca érem una gran productora de vi, actualment estem recuperant temps perdut, però un cop arriba la filoxera, la comarca i Tremp cau amb la misèria, com aquell que podríem dir, però en pocs anys torna a vindre una oportunitat de futur que és la construcció de les centrals hidroelèctriques. Heu de pensar que des d'aquí de la Conca de Tremp o des del Pallars Jussà vam enviar el que era l'electricitat, la hidroelectricitat, cap a Barcelona, així van poder tirar endavant la segona revolució industrial a Barcelona.
0: En efecte, Tremp i el Pallars van portar la llum cap al Cap i Casal a principis del segle XX. Va ser des de la central hidroelèctrica de Talarn, que es nodria del pantà de Sant Antoni, i des de Cabdella. Aquesta darrera, erigida el 1913, va ser una central creada per l'enginyer americà Frederick Stark Pearson, el doctor Pearson, conegut també per impulsar la fàbrica de la canadenca. Aquesta visita que ens proposa el Xavi Buixadors pel nucli antic de Tremp la podeu fer els dissabtes a la tarda, a les 5 en horari d'hivern i a les 6 a l'horari d'estiu i els dilluns a les 10 del matí. La podeu reservar entrant a Pallars Click o bé trucant a Epicentre. En trobareu tota la informació al www.pallarsjussà.net.
2: Sendes.
0: Tot cicle de senderisme té un inici i també té un final. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: I dic això perquè anem per la setena i última etapa d'aquesta senda de los contrabandistes que ja fa unes quantes setmanes que ens acompanya.
3: Ah, això mateix, anem per acabar la senda de los contrabandistes del Bidasoa, aquesta ruta circular que hem dividit en 7 etapes per les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, per entorns, jo diria, idíl·lics de pastures i boscos, paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. I si ens imaginem la ruta com una O allargassada, recordem que estem fent l'itinerari en sentit antihorari, amb les 6 primeres etapes que ja hem explicat, hem recorregut ja tota la part meridional, tota la part de Llevant fins a tocar mar a Irún, que és el punt més septentrional de la travessa, i ja hem iniciat el retorn cap a l'interior de Navarra. A la primera etapa vam anar de Beintza fins a l'Alto de Artesiaga, després vam arribar a la capital del Baztán a la segona etapa, a la tercera vam recórrer un tram que ens va baixar a Etxalar, a la quarta i més llarga de totes les etapes havíem passat per Vera i arribat fins a Irún, a la cinquena vam començar el retorn cap al sud en una etapa de descans que des de l'ermita de Sant Marcial ens va dur fins a Arritxulo, i a la sisena ja vam entrar definitivament de nou a Navarra per arribar fins a Arantza.
0: Doncs vinga, anem amb el següent desenvolupament, aquesta última etapa i el punt de sortida.
3: Doncs hem dormit a l'alberg d'Arantza i ens enfilem a sortir del poble per l'ermita de Sant Salvador i el cementiri. Ens posem entre prats de pastura, anem enllaçant antigues bordes de pedra pels ramats, amb els sostres de lloses, trobem alguns abeuradors i anem pujant suau per anar a sortir a un llom herbós a l'alçada del Collado Azqui. Després encara continuem pujant pel llom, passem un parell de cimets secundaris i anem a flanquejar per terreny obert per sota el cim de Mendieder fins a anar a treure el cap al Collado de Bustit, és el punt més alt de l'etapa, amb un menhir plantat al vell mig. D'aquí fem un descens fort que ens du a una altra borda i a una zona de pícnic al costat del petit embassament de Mendaur, en un tram planer acompanyats de fageda. Poc més endavant deixem l'embassament i reprenem la baixada, ara més suau, per dins un bosc humit, amb falgueres i molsa, resseguint un rierol que traspassem més avall, i anem a passar per Donecegui. És una borda força grossa, amb vistes sobre Ortiz, un típic poblet de l'interior de la Navarra de muntanya, d'un centenar llarg d'habitants, on acabem de baixar per dins del bosc. El que fem és traspassem el poble, en sortim per davant de l'antic frontón, un gran frontón cobert, i anem per la segona part de l'etapa. El que fem és anem a traspassar el riu per un pont de pedra i comencem a enfilar-nos per l'obaga d'un bosc, enllaçant diverses pistes que van unint bordes més o menys grans, fins a la zona de Mestialde, on deixem la pista, i enfilem pel dret, pel mig d'una fageda preciosa, fins al capdamunt d'un llom, on altra vegada per pista acabem de pujar fins als primer l'Aintzingurutze i el Agotaburu, són dos cimets menors, des d'on ja veiem Beintzelabaien, són els dos poblets bessons finals d'etapa i de travessa. Des d'aquests cimets comencem el descens seguint el llom per pista en un entorn obert que ens permet contemplar l'activitat ramadera i forestal d'aquesta zona interior de Navarra. Acabem de baixar fins a unes granges i ja per pista asfaltada continuem el descens per bosc, altra vegada, fins a traspassar un rierol i per l'altra marge un sender ens acaba d'entrar a Labaien. És un poblet de cases de pedra antigues on hi ha l'Ajuntament com a cap del municipi, i aquí el que fem és sortim a la carretera i tot passant per l'escola local fem 500 metres fins a entrar al veí Beintza, una mica més petit, i on anem a pujar fins a la plaça de l'església on hi ha l'alberg Orbela, on havíem dormit 7 nits abans. abans d'iniciar aquesta travessa tan diferent de les travesses clàssiques del Pirineu Central, una travessa que discorre per alçades modestes, en entorns arrodonits, de boscos i pastures verdes, acompanyats de les palomeres i d'un munt de vestigis prehistòrics i que ens deixarà molt bon regust de boca.
0: Doncs vinga, diem adeu, agur, aquesta fantàstica ruta dels contrabandistes amb la fitxa tècnica d'aquesta última etapa. Longitud.
3: Doncs estem parlant de 21,9 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 1.315 metres de desnivell positiu i 1.125 metres de desnivell negatiu.
0: Temps.
3: Acumulats els dos.
0: Temps.
3: Posem-hi 8 horetes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques fagedes, de les vistes des dels cims i dels poblets per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5, com
3: I
0: ja sabeu.
3: Posem 3 sobre 5, més que res per la distància i per aquests desnivells que comencen a ser considerables.
0: Ja ho hem dit al llarg d'aquests darrers dies, la referència a internet.
3: Doncs a internet trobarem el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes aquestes 7 etapes. Recordem, en total, 153 quilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu i negatiu.
0: Doncs adeu a la senda de los contrabandistas. Xavi Tió, ens retrobem la setmana vinent amb noves rutes i noves propostes.
3: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania.
0: Transilvània és una de les tres grans regions històriques de l'actual Romania. Va ser principat autònom fins fa 100 anys quan es va unificar amb Valàquia i Moldàvia per formar l'actual país. En llatí vol dir més enllà dels boscos, un immens altiplà solcat pels Càrpats. Si per alguna cosa és coneguda, és per ser bressol del comte Dràcula, personatge de la novel·la de Bram Stoker, qui es va inspirar en la història de Vlad, un jove de mals hàbits que tenia per sobrenom Draculea, o fill del drac. L'Àngels ens trenca alguns mites.
4: Per anar de Craiova a la Transilvània hem de creuar aquests Càrpats seguint el riu Olt, no? El riu Olt és el que va com del sur pujant cap al nord, cap a la Transilvània. I aleshores, precisament, Ramnicu-Bolcha, que és aquest punt, no?, entremig on nosaltres vam parar, de Craiova a Sibiu, abans d'arribar a la Transilvània, que està, efectivament, al mig dels Càrpats, no? I, de fet, molt a prop de diferents parcs naturals. Que això també és una cosa que hi ha molt a Romania. Des de fa uns anys es va com voler protegir molt el país i molt el que és el valor natural del país, i aleshores es van començar a crear i establir el que és la consideració de parc natural. Romania és un país que jo recomanaria precisament pels seus paisatges, perquè són molt diferents a tot el país. Jo venia de Craiova, una ciutat industrial, una zona plana, no hi ha muntanyes, i en el moment que comences a agafar aquesta carretera que et porta cap a la Transilvània, comencen a créixer les muntanyes, tot és verd, pots trobar mil colors en el que és el paisatge de Romania, no? I a Transilvània el que és interessant és com veure aquestes muntanyes verdes o fins i tot, no?, depèn de l'època de l'any, aquests colors taronjosos, com més de tardor, que també són molt característiques de la porta d'entrada a la Transilvània, i el contrast entre aquestes muntanyes i alhora com les ciutats, no?, o els poblets que tenen aquestes façanes d'uns colors més pàl·lids, les teulades de fusta per l'hivern. De la zona de Transilvània jo vaig començar per Sibiu. És una ciutat amb una influència germànica molt gran. De fet, fins i tot hi ha barris específics, no?, on viu gent d'Alemanya. Crec que és interessant recordar que tota la zona de Transilvània en el seu moment va formar part de l'Imperi Austro-Húngar, per tant, té moltes influències que no les veiem en altres parts de Romania. Aleshores, Sibiu és una mica, per mi va ser una mica aquest començar a veure que no tot Romania era igual, no?, i que aquí hi havia unes influències molt diferents, o sigui, a nivell d'arquitectura, ja comencem a veure com més sofisticació. Sibiu és com un oasi una mica, en el sentit de que És una ciutat supercuidada, casetes baixes, manté tot el que és la muralla, no?, que envoltava la ciutat, també està en una zona més elevada. De Sibiu, us puc destacar que em va agradar molt anar caminant des del que és el centre de Sibiu fins al Museu a l'Aire Lliure d'Astra d'Umbrava, que està tirant cap a la zona del cementiri, arribes a passar pel zoològic i creuant el zoològic arribes a aquest parc. I el que va ser interessant d'aquí és això, no? Precisament aquest museu, l'Astra d'Umbrava, on podies veure tot de construccions de fusta i el que va suposar a Romania, que són molt característiques, com deia, de tota la zona de Transilvània. I allà podies veure des de molins de vent, casetes petites, vaixells, perquè també hi ha una zona de riu, podies veure carros, com es transportaven abans, amb carros que ells tiraven cavalls i animals, o fins i tot cotxets per portar els nens. Allò era com, sí, com una exposició a l'aire lliure de totes aquestes construccions que hi havia hagut a Romania, sobretot a la zona de Transilvània, i que ara és més difícil de veure perquè ja es construeix més amb el maó i així, tot i que sí que hi ha detalls que et fan saber que estàs a Transilvània, no? Des de Sibiu també et pots escapar a les muntanyes. Hi ha zones molt properes que són molt pròpies de gent que li agrada esquiar i així. Hi ha moltes pistes d'esquí. Tant des de Sibiu com des de Brașov, a l'altra banda justament del país, són com les dues zones més característiques que són aquesta atracció per la gent que busca, doncs, fer.

0: castell de Dràcula, i el castell de Dràcula està deslocalitzat, no? Realment a Siguixuara és on va néixer el conde, el Vlad aquest, i és on va estar vivint i és on realment podem trobar la seva història verdadera, no? L'únic que passa que a través del llibre del conde Dràcula, doncs el seu escriptor ens el va situar a Bran, i allà és on s'ha creat tota aquesta atracció al voltant del Dràcula, però realment on s'ha d'anar per conèixer més quina és la influència, no?, d'aquest Vlad, és aquí a Siguixuara. A més, és un poblet que agrada molt, però perquè és petitet, carrers empedrats, moltes casetes de colors, o sigui, totes les façanes són d'un color diferent, hi ha la Torre del Rellotge, t'hi pots perdre durant tot un dia. I precisament aquí, justament pel que dèiem d'aquesta influència germànica de tot el que és la zona de Transilvània, hi ha un cementiri que, segons la gent d'allà, té aquest estil com més, o el que seria aquests cementiris saxons. I a Siguixuara també és un bon lloc on parar a menjar. On parar a menjar i provar el dolç típic de Romania, que són unes lioneses molt grans, amb una salsa de nabius i de fruits del bosc. Cluj-Napoca està encara més al nord de la Transilvània, tot i que encara no arribem a la frontera, i Cluj és una ciutat que té un altre aire, així com si viu, és com per la gent rica, doncs amb un alt nivell adquisitiu, no tothom pot viure allà, té cert prestigi dintre del país. Quan arribem a Cluj, encara una mica més al nord, aquí ja entrem en una ciutat universitària on tota la gent va estudiar allà, hi ha molt de moviment pel carrer, veus molta gent jove, es fa més vida al carrer, hi ha una plaça molt gran, no?, davant de la catedral, que és com un punt de trobada de tota la gent. Crec que Cluj aconsegueix que ja et sentis que estàs en un lloc on passen coses, hi ha molta vida cultural, hi ha més associacions, hi ha més propostes i més programacions de concerts, exposicions, tallers. Realment és una ciutat on ve de gust viure perquè passen coses, no? I de Cluj, si es va a aquesta ciutat, crec que és xulo pujar. Hi ha com un parc que està a dalt d'una muntanya, també al costat d'un riu, hi ha molts rius a Romania. Tuc, tuc, tuc. Fer com l'excursioneta és com obligatòria, no?, aquest mirador, per poder veure tota la ciutat i veure precisament això, que és una gran ciutat, i aquí sí que passen coses des de les 8 del matí fins a les 10, 12 del vespre, no? I sí, crec que és una ciutat on val la pena parar per això, perquè ja té un altre aire, ja es respira diferent. Ara anem cap al nord de Bucarest, a la zona est de la Transilvània, que és on tothom té el cap que Dràcula va fer de les seves allà, no? O que és el lloc que més el representa. Allà hi ha el poblet de Bran. A Bran hi ha el castell del Dràcula, precisament, però és un castell, bueno, que es pot visitar una petita part d'un castell de 60 habitacions, una bestiesa. Es pot visitar molt poca part, i com deia abans, doncs el fet de que l'escriptor Bram Stoker escrivís tota la llegenda del Dràcula ubicada en aquest castell de Bran, no?, ha creat aquesta llegenda que realment, com dèiem abans, no s'ubica aquí, no? Dràcula va néixer, o el Vlad va néixer a Siguixuara, a tota una altra zona de Transilvània.
1: I ho hem de deixar aquí mateix. Rebeu una cordialíssima salutació de tot l'equip que ha fet el programa. L'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Us recordem que disposeu d'un podcast on recuperar continguts. Es tracta del web martorelldigital.cat. Dins l'apartat de Ràdio Martorell, allà hi trobareu el nostre programa i els darrers continguts. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador?

0: ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
1: Quatre gotes.
0: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira, va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
2: La piscina ja que també és un consum gran.
0: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys. No us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera, és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
2: Sí, sí, crec que malauradament no, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
0: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però, clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
2: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans del 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, a l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua, de metres cúbics disponibles, en més del 60%.
0: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'hotel Blaumar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
2: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
0: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure en els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar, desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
2: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litre, per minut, potser entre 6 i 7 litres. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i, bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que, bueno, els clients ho demanaven, però finalment, bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua, pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
0: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions, i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
2: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
0: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes, i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
3: Moltes gràcies.
0: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
3: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem del que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
0: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
3: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven en termes globals perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
0: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
4: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
0: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions, perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
3: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç, i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment, i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades, i per tant, quan hi han pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint, i a més tens mecanismes per aïllar els punts on hi han les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
0: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
3: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
0: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant, d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
3: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector, eh? Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada, hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria, eh? L'indústria fa temps que, com que bueno, la majoria de les indústries pues, han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés, i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Eh? Jo diria, afegiria un últim criteri per això, que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica, ha de ser un element clau, eh? I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, doncs, cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat, i crec que en molts llocs la voluntat, de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
0: Carles Cunill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
3: Molt bé, moltes gràcies.
5: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre. Des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
6: Gràcies, bon dia.
0: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
6: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entrem més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat, perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs són aquests números tan satisfactoris.
0: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
6: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no es podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar a la llei de metrologia cada 12 anys, i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu, perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment lo que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorci.
0: Un dels camins de futur per al consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
6: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complexa. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potència, digitalització. I amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També en l'estalvi d'aigua, no? de les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
0: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes als darrers anys ha estat l'auscultació amb fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
6: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten doncs, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Doncs ara, en aquests moments, està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència pues, un rebord en un correu electrònic i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tubo fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, doncs, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, doncs, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies neutres de subministrament. No? Fins ara, doncs, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
0: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
6: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres la fibra està dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull de fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, ara la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
0: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
6: Bueno, un repte és dotar de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, s'està parlant de la dessaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
0: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
6: Home, jo diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el Consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys, doncs s'han vist una mica, amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa amb alta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del Consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem que hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
0: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
5: 4 gotes.
0: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes al futur.
1: 4 gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio,
4: amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
8: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
9: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles.
10: Ni mama ni mom.
9: Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
11: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles d'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre aquí. Hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
9: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
11: total.
9: I tot, no?
11: Sí, sí.
9: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
11: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant, pues, potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat, a l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
9: Serveix de poc.
11: És que no bueno, serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
9: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
11: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional i tot es viu molt profundament. Llavors, el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
9: Què vol dir això?
11: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
9: I que ja em quedaré, no? Mm-hmm. Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
11: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... no, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que em passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un humanet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
9: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
11: Totalment. Perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa, sí, un punt de tendresa també, sabent... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan... Molta
9: pudor.
11: I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat al meu fill? No ets la persona. Passem del ¿qué he hecho yo para merecer esto? A ¿qué he hecho yo para merecer esto?
9: Total.
11: Sí, llavors, sí, primer saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
9: El seu món.
11: Tot el seu món.
9: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
11: Clar.
9: Com a mare, pare, eh?
11: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús.
9: Para.
11: Clar, ostres, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i pugui anar creant el meu entorn, també.
9: És un procés natural.
11: És que és natural.
9: Com el rei lleó. No?
11: Totalment, eh? Clar, és que la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't què fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten, no aquestes sèries... No fan res bé.
12: No.
11: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
12: Quina feinada.
11: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada, és una època preciosa. Són, tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític. Comencen a tenir unes idees...
12: No, ja són persones...
11: Són persones...
12: Semiadultes.
11: I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
12: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
11: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen, és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? De, bueno, és que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes, pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12-13 anys, 13-14, comença l'adolescència. Llavors aquí... comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans. Quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé. Tot això són coses que comencem amb un any, dos anys.
12: Clar.
11: El gimnàs de la vida.
12: I quan deixen de ser adolescents?
11: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, doncs, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven.
12: Uh-huh.
11: Però, bueno, és llarga l'etapa, clar. Sí.
12: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
11: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és, primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiré Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades, que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
12: Un o 30.
11: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, ai, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten, pues, aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer, i aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si per mi, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I diu, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no. Això és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8 i mitja, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un, escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, al meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. Encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11 i mitja. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs, de vegades, un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després també posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la... No? Amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes. La informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un ball, no? Donar-li molta informació, molta previsibilitat, i a partir d'aquesta informació, doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
12: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de, doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
11: Sí, pot ser. Pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria, i posaria la mà al foc, que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona es sent respectada, tot és molt més fàcil. No reprimir. Ai, és que estàs enfadat! No,
12: tot el dia estàs enfadat.
11: Bueno, pues, en comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
12: Pues mira.
11: Pues aquí la desconnexió serà total, no? Uh-huh. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, a dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada. Perquè la meva mare, quan jo m'enfado, es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
12: Uh-huh. Anem a treballar una mica.
11: Vinga.
12: Ens fas treballar.
11: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
12: Vinga.
11: Sí. Vale. Aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho feien per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien doncs, actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van rebel·lar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a rebel·lar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt

0: molt control, no? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
1: Para, ai, noia, m'ha donat temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
0: Ho estem fent el millor que sabem, i això és moltíssim.
1: Fins la propera.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.9

99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Aquest programa que fem tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Meitat pop-rock dels 70s i 80s i meitat de programa de la millor música americana i del millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem avui el Musical Express amb música d'Ernest Tubb, que és tot un clàssic de la música country, acompanyat per, també per Loretta Lynn. Això es diu Swing That. Benvinguts a Musical Express.

estem recordant música del gran Randy Travis. Això es diu Forever and Ever. Amen. Anem actualitzant-se cap ara, cap a lo més nou. Ara, de Colton Bowling. Això es diu Don't Come Home. Una peça realment impressionant.

0: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
1: Tornem a trobar, tornem a retrobar el temps enrere. Hem escoltat el més nou de Colton Bowling, amb aquest Don't Come Home, i ara escoltarem una de les clàssiques de Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: Estem recordant a un dels mestres de la country music. Ell és Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around. Segueixes con la sintonia Musical Express. Des d'aquí, des de Ràdio Urbí 99.7 FM. Concretament, des de l'estudi número 2, on sonen aquestes ones del meu country directament cap a casa teva, al teu lloc de treball, al teu vehicle. Siguis on estiguis, sintonitza 99.7 FM. Ens anem ara cap a estrenar el nou treball del Cat, cantant de Milton Spring, des de Virgínia Occidental. Ens arriba Vincent Neil Emerson. Nou treball, això es diu Blue Stars.
1: Pity Bay, the Louisiana, where the blue stars grow. Gonna find a happy place

0: Louisiana. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols abans alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressruby@gmail.com musicalexpressruby@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Si et dic que es diu Billy Ray Cyrus, a millor no saps de qui parlem, però si et dic que és el pare de la Miley Cyrus, potser ara ja ens entenem. Billy Ray Cyrus, tot un clàssic. Hachi, Breaky Heart. Ens anem cap a la música que es feia Jake Hooker. Això es diu Honky Tonk Stardust Cowboy.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

del millor pop i rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant un dels grans grups dintre del món del rock simfònic. Ells són els Camel, però amb una cançó bastant més comercial. Des dels seus The Single Factor, això es diu No Easy Answer, música dels Camel. Anem ara cap a la banda sonora de la pel·lícula Gris. Això es diu You Are The One That I Want.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Vaig a fer-te una petita suggerència. Si et sobren 20 euros, que possiblement siguin menys, ja estàs tardant a comprar-te aquest treball de Bryan Adams, anomenat Reckless, perquè disfrutaràs d'allò. Only Night Love Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love i Long Home. Tot un gran repertori de la meva música del canadenc Bryan Adams, des del Reckless. Músic ara del que va ser saxofonista de la E Street Band, de la banda que acompanyava sempre el The Boss. Això es diu You Are a Friend of Mine, i és Clarence Clemons, el saxofonista, acompanyat per Jackson Browne.

Estàs escoltant Ràdio Rubí. Estàs sintonitzant 99.7 FM. Estàs escoltant Musical Express, aquest programa que t'ofereix mitja hora de country i de música americana i mitja hora del pop-rock dels 70s i 80s. Cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Ells són els Eagles. I això es diu Nightingale. Em recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Elton John. Això es diu Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Des del comuniqué ens arriba Mark Knopfler i la seva banda, els Alice Streets. Això es diu Lady Writer.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

0: Electric Light Orchestra, grup liderat per sempre amb Jeff Lynne. Des del Balance of Power, això es deia Calling America.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
3: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
1: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
5: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 6 del matí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
2: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
4: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
5: Són les 7 del matí.

Bon dia a tots i bona setmana. El programa d'avui i d'aquests dies anirà destinat a reivindicar la pau, tan necessària per tirar endavant com a país i també amb el nostre entorn europeu. Ja ens ho va ensenyar el músic i mestre Pau Casals quan va recollir a Nacions Unides la medalla de la pau l'any 1971 i va dir aquestes paraules que heu escoltat al començament del programa. Des de fa 40 anys que estem construint Europa tots junts i en aquesta ocasió volem celebrar amb tots vostès no només el Dia d'Europa, sinó també l'allargarem una mica la Setmana d'Europa, perquè en aquests darrers anys estem en el moment més bel·licista des de la Segona Guerra Mundial. Per això ens hem volgut inspirar en Pau Casals.

0: Per això volem començar a saludar els nostres convidats, especialment en Joan Salicru, que el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Teresa.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Però abans anirem cap al Vendrell. Anirem cap al Vendrell per saludar el senyor Jordi Pardo. Ell és el director de la Fundació Pau Casals. Bon dia, Jordi.
2: Molt bon dia.
0: Aquest any es compleixen 150 anys del naixement del músic pacifista universal i famós violoncel·lista. Com ho celebrareu?
2: Bé, doncs posant en valor el seu enorme llegat musical i humanístic. Un músic de referència internacional del segle XX, que va ser reconegut no només per el seu talent i pulsió innovadora i oberta en l'interpretació del violoncel, sinó que va ser considerat també un dels millors directors d'orquestra del seu moment, un extraordinari compositor, que a més té el valor afegit de que no va voler separar mai la música de la vida i en aquest sentit va defensar amb la seva música o amb el seu silenci els valors amb els que ells creia: la pau, la dignitat de les persones, la democràcia, la llibertat.
0: Molt bé.
2: Llavors, enguany, que es va iniciar oficialment el dia 13, iniciem la commemoració, que com que ell va néixer el 29 de desembre de 1876, s'allargarà des d'aquest abril que hem passat, des d'abril que va haver-hi l'activitat institucional d'inici, fins a l'octubre del 2027.
0: Molt bé.
2: Al llarg d'aquesta programació tindrem concerts especials, concerts dedicats, concerts i processos participatius des del món de les escoles, dels ciutadans. Hi haurà una exposició que es podrà visitar a partir del 21 d'octubre al Palau Robert de Barcelona, i llavors anirà a Madrid i després retornarà al Vendrell. Jaume Plensa, el 2 de juliol, instal·larà una de les seves magnífiques escultures en els jardins de Vila Casals. També hi haurà concerts dedicats en el món, iniciatives que ens parlen del caràcter viu del llegat de Pau Casals. Fa unes setmanes van haver-hi ja concerts i actes de record a Casals i d'homenatge al seu llegat al Japó, a Mèxic, a Suècia, i molts altres que s'aniran afegint al llarg de tot aquest procés. També Arte, el canal europeu, està produint un documental sobre Casals, i també des de TV3, a través d'una productora privada, la Vínia està produint també un biopic. Hi ha moltes iniciatives, moltes d'elles impulsades per la Fundació i coordinades des de la Fundació que Pau Casals va crear, però amb la complicitat de l'Ajuntament del Vendrell, per descomptat, de la Generalitat de Catalunya, de les principals institucions musicals del país, el Palau de la Música, l'Auditori, l'ESMUC, el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victòria dels Àngels, moltíssimes entitats que han donat suport i estan programant actes especials. Per tant, serà una commemoració viva, participativa, en el que l'objectiu fonamental és apropar aquest llegat viu, tan vigent com mai haguéssim pensat, de Casals, que amb la seva música defensava un món en pau, un món en concòrdia, un món on el diàleg sigués preeminent i, evidentment, en el marc d'un context de defensa de la democràcia i de la dignitat.
0: Què li sembla que diria ara en Pau Casals, com veiés el món tan difícil que estem vivint nosaltres? Que ens hem d'esforçar més en trobar la pau?
2: Vaja, no sabem què diria.
0: No ho sabem, però...
2: Només ho podria dir ell, però segur que estaria actuant i molt compromès amb tot el que ha passat. El seu referent ens hauria d'inspirar i tenir una actitud no passiva, sinó proactiva. I això passa per, segurament, començar des del nostre propi entorn, dialogar. No tot és blanc o negre. Els termes mitjos, la recerca de l'acord és fonamental. La guerra no és l'absència de les bombes, no és l'absència de conflicte o d'injustícia. Per tant, aquesta actitud de reduir tot a blanc o negre, o tu o jo, segurament seria una de les coses que Casals intentaria superar, justament buscant la concòrdia, el diàleg, l'acord. No tot és blanc, no tot és negre, i construint diguem-ne aquest pacte, aquest acord al que ell fa referència quan parla de que se sent orgullós de ser Catalunya, aquell 24 d'octubre de 1971, quan, per sorpresa seva, i després de presentar l'himne que Nacions Unides li va encarregar, un himne per la pau, li van lliurar la medalla d'or de Nacions Unides, la medalla de la pau,
0: sí.
2: I aquí el que vol posar en valor és que ell ve d'un país, de Catalunya, on ja totes les autoritats es van reunir al sud de França, a Toluges, en aquell temps Catalunya, l'any sí. 1027, justament per posar en marxa el que seria un dels primers acords socials que van ser les assemblees de Pau i Treva, de les que l'any vinent celebrarem el mil·lenari.
0: Molt bé. Molt bé, nosaltres per això hem volgut començar aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, fent un homenatge al gran mestre, violoncel·lista, compositor, però sobretot un humanista i gran lluitador per la llibertat i per la democràcia. Vostès, el dia de a la Fundació, normalment sempre s'aprova una declaració, i no sé si ho faran aquest any, però penso que el dia d'Europa probablement ho faran. Ens en podria fer un tast?
2: Sí, aquesta és una iniciativa que una meravellosa patrona que ens ha deixat fa poc,
0: sí senyor.
2: La Maria Badia, amb l'equip de la Fundació i la iniciativa del patronat, va posar en marxa per celebrar justament aquest Dia d'Europa, la idea d'una Europa basada en la diversitat cultural, però creant un espai comú de pau, de prosperitat, de defensa de la dignitat de les persones. Doncs bé, aquesta iniciativa que té com a objectiu la trobada de gent vinculada a les institucions europees i al projecte europeu contempla, i com s'ha fet en altres ocasions també, una conversa que enguany serà diferent perquè, a més, la volem obrir al públic, o sigui, ja serà la quarta edició, i en aquest sentit, doncs, veient l'interès, aquesta conversa de gent que venia de diferents països serà oberta al públic. Això serà a les 4:45 de la tarda en el Museu Pau Casals. Després d'aquesta conversa, en la que enguany hi participarà la Bodil Valero, ex-eurodiputada de Suècia, però que parla català, l'Oliver Penya, director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Dolors Camats, que és directora de la Fundació Catalunya Europa, i tot això conduït per el Pau Solanilla, que és un expert en reputació corporativa, geopolítica i diplomàcia. Acabat aquesta conversa, parlant d'Europa avui, els reptes i la construcció de la pau, hi haurà la lectura d'una declaració que després es difondrà per xarxes socials i a través de la pàgina web, parlant d'Europa per la pau i la cultura. Això es farà a la mateixa sala de la música del Museu Pau Casals, que era la casa que Casals va construir per tenir un vincle emocional amb la seva, amb el Vendrell, amb Catalunya. I després d'aquesta lectura de la declaració institucional, que circularà per les xarxes i farem arribar a nivell internacional, tindrem un concert del Fòrum de l'Oase de Duclés a la sala de la música, també, que també serà obert al públic.
0: Molt bé.
2: És a dir, des de 4:45 tindrem la conversa oberta parlant d'Europa avui, el repte de la pau. A les 6 aproximadament hi haurà la lectura en públic d'aquesta declaració Europa per la pau i la cultura, i una mica més després, a les 6:10, tindrem aquest concert i la commemoració, aquest acte, aquesta celebració en favor d'Europa des de la casa d'un europeu de referència com va ser Pau Casals.
0: I tant.
2: Acabarà cap a les 7:10 aproximadament.
0: Això serà el dia d'Europa, el dia 9.
2: Sí.
0: Per tant, nosaltres li volem dedicar a la Maria Badia aquest programa, aquest record tan gran, perquè ella va ser i va fer molt per Europa i per la pau. D'acord? Moltes gràcies, senyor Jordi Pardo, per haver-nos explicat una mica en què consistirà aquesta setmana europea que ja des del Vendrell s'engega.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, senyor Pardo.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Ara ens n'anem cap a Andorra per saludar el nostre company, Gabriel. Hola, Gabriel.
1: Hola, Teresa, què tal?
0: Vinga, que ja saps que anem sempre amb el temps molt justet, sí. Però doncs sí, hem pogut començar amb Pau Casals, que era el que ens feia molta il·lusió i que havíem parlat tu i jo quan preparàvem el programa.
1: Sí, exacte. Només deixa'm comentar dues coses molt ràpides referents a Europa, la Pau i tot això. La primera és que, bueno, Macron va estar a Andorra la setmana passada, de dilluns al dimarts. Dilluns
0: sí,
1: i dimarts,
0: ja en van parlar.
1: És el copríncep d'Andorra i, bueno, va dir que, bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països, i això no és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere no hi haurà una renegociació.
0: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
1: No és un ultimàtum, però ho sembla. Sí. I després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Boukeshek, sí, i el Tiago Ávila, que són dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? El qual és superil·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel, sí, em sembla. Sí. I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem, i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, a ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si em sembla, presento el següent convidat, el Martí.
0: I tant.
1: Bon dia, Martí.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ell és un dels promotors del moviment de la lluita no violenta des de principis dels 70 del segle passat, quan va formar un grup d'objectors al servei militar. El servei militar, que veiem un món tan bel·licista, no? Ara cada cop discuteix més quan hem de pagar els països del PIB i tot això de defensa, no? Perquè des de principis del segle XXI a l'estat espanyol, com molts de vosaltres us recordareu, es va suspendre el popular mili, i en Martí Oliver ja ens diu que hem de treballar per la pau amb mètodes no violents, i a mi m'agradaria preguntar-li com es pot ser pacifista en un món tan bel·licista.
2: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea de que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà a la pau. I, en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió, però els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units, en la seva història, porta 100 i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen, i per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni castigar, ni agredir-los, ni condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca de, com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos
0: sí,
2: només
0: es... Jordi Pardo.
2: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
1: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència?
2: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta hiperminories i ja hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials i en l'àmbit internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc 3 portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, i es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme imperialisme rus. Als Estats Units ja li va bé que Europa s'afableixi amb una guerra de desgast i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna, molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, doncs seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar, és que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre i per tant l'altre també troba arguments per autoarmar-se i la cursa d'armaments és a l'infinit fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? de la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa, perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca perquè sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treu suc. I si resulta que tu no deixes que treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió del pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, doncs bueno, una invasió que havia de durar 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent va col·laborar, es va plantar davant dels tancs i l'exèrcit no va sortir. O sigui, de forma improvisada, la població civil ha demostrat diverses vegades que té capacitat de defensar-se millor que els exèrcits, que el que provoca és una seqüela de mort i de destrucció, com estem veient a tot arreu.
0: Martí, com estàs veient Netanyahu i Trump i els seus esperits violents? Creus que amb aquests, en paraules, solament se'ls podrà aturar?
2: No, és que quan jo parlo de lluita no violenta no parlo de paraules, parlo de lluita. I lluita, per exemple, la flotilla és una lluita no violenta, no? El mateix Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al Moll de la Fusta i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta en la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre dient no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política, i en parla tot arreu del món, perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, amb dos. Les flotilles ja fa 17 flotilles que hi ha hagut, des del 2008 i a casa fa molts anys que té setge.
0: Sí, sí, sí. El nostre llavors, company Gabriel ja n'ha fet un petit resum de com estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit dos dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etcètera, tant és 2 com 22 per ells.
2: El Saïf el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al Moviment de Solidaritat Internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània, sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i sigui incapaç de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món? I que no els permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja podem dir que
0: no, està bé. Està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
2: És fatal. De fet, les dues trobades que hi ha hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al Moll de Barcelona també, ara sota tecnologies duals. Ja hi ha un acord d'acció, l'empresa d'exportació europea, per facilitar els 4.000 milions europeus i els 10.000 milions d'espanyols per 400 empreses catalanes que puguin reconvertir-se o dedicar-se al que en diuen tecnologia dual, és a dir, tant servei civil com militar, que és un eufemisme per entrar en la indústria militar. L'aeronàutica, l'automòbil, l'electrònica, la computació, tots estan ara llançats a això, clar. Tu vas fent i de cop i de volta t'arriben 50 milions o 20 milions o 100 milions, doncs la gent s'hi llença. Com? De fet, la nostra campanya, que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic. Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la nova infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de 4 xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de tothom.
0: De tothom. Molt bé. Les
2: teories que es formen.
0: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol dir alguna cosa darrerament.
1: Volia dir que o sigui, m'agradaria ja també, per acabar amb el Martí, preguntar-li que, o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple,
2: és un desastre, és la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no es barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continuarà fent després de colonització. I per tant, ara, en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, pues, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses, i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges,
0: una mica
2: que els altres, no?
0: Molt
2: vull
0: bé.
2: dir, anem... L'Europa dels pares fundadors s'està acabant.
0: S'està acabant.
2: Els...
0: Per tant, nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors. Hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres... No tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
2: Gràcies.
1: Bé, Martí. Adéu, adéu.

0: Com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que, perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir sobretot és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
0: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
1: Doncs és ben senzill. Només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon. I en cosa de segons ja tens doncs, el que diem el test, no? Veus les preguntes i és molt intuïtiva perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan, i després al final tens doncs, una descripció, un political compass que li diem sobre la teva pensament ideològic en matèria política.
0: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip Europa.
0: Tenim aquí en el Joan Salicru també perquè ens contesti. I què vols dir amb això de que és ex-coordinador?
2: No, dic que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
0: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i de lo que passa al món.
0: Desapego? O si és, així es parleu a Andorra?
2: Si s'han desenganxat, si notes que s'estan desenganxant. Desafecció, una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior. No sé què ens pot dir. Realment és un mite o existeix?
1: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals, i hem observat que més del 77% dels joves encastats amb un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix Palumba, és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti.
0: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és Apaga i vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru. Ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa a la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
0: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de Valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne, que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Dic, perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu... Sí, sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades, i és un embrió d'exèrcit europeu, no? Que es va crear l'any 93, i bàsicament és una mena d'ajornament, on surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93, i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt, i per tant crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens... tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, no, esperi. Anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més, i en tot cas la novetat de la història serà que normalment durant la història un país diguem-ne que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, esclar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus, perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot enorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de defensar de moltes maneres, i una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no? Com la mare que,
0: abandona
3: els seus fills, doncs ens abandona. Però és que potser ja ens va bé.
0: Ens va molt bé.
3: Potser ja ens va bé, perquè ens haurem de fer grans.
0: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de... problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
0: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
1: Gràcies.
0: Curtet, sisplau, perquè ara ens queden 10 minuts.
1: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de la xarxa europea ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir X sobirania en defensa, sí, sí. Sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, que quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa?
1: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà, i acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quant a joventut, com per exemple la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content.
2: Felicitats, eh?
1: Anna, i ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però bueno, això és un petit...
0: I tens petit. Molta fe amb aquesta Comissió Europea?
1: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà.
0: Molt bé.
1: Però sí, jo tinc fe, jo tinc fe de...
0: Fantàstic, si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum exactament on es farà, aquí al Tecnocampus, com estem, nosaltres on estem, de quina manera s'hi pot posar en contacte la gent. No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I, per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja?
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa o celebrar el Dia d'Europa, o els prolongòmens del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil. No? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, eh? Però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 6:45 de la tarda, en aquest cas és una taula rodona sobre desinformació, i vindran quatre perfils molt diferents, en Joan Reventós, que és el responsable d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser excorresponsal, va ser corresponsal a Brussel·les i, per tant, per això...
0: És un bon periodista.
3: És un bon periodista i ens sembla que pot explicar-nos això, no?, de què ha de fer Europa, què pot fer Europa, o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caral, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic, i la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar, no donar respostes, perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta, perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha un cop d'estat és que deu ser veritat. Després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que hi està fent, i què hi pot fer.
0: I sobretot Mataró, és un fòrum
3: i després, correcte, sort que m'ho preguntes, perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, que s'ha dit per tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estic també en Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, i en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 2:15 de la tarda.
0: Aquí
3: a l'auditori del Tecnocampus, a la sala del Foyer.
0: És gran,
3: sí, correcte. Ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau, eh?
0: Ah, sí, sí, sí.
2: que tot les 29, les 30...
0: Les 30 ciutats de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, sí, gràcies, sí, per recordar-ho. Perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí, sí.
0: Sí, sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no?, a través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot del telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui, o estigui pensant, creu, no? Perquè quan se'ls pregunta, vostè compra un diari? O compra una publicació? O mira un telenotícies? No, perquè ja m'informo per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa. Vostè rep notícies, o pseudonotícies, o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona. És a dir, que tu rebis una notícia en el teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Mm-hmm. Molt bon punt.
1: Molt comparteixo el que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials, i són els algoritmes.
3: Aquests
1: t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema o un tòpic, i com més has enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
0: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Vull dir que, per tant...
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver estat, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
1: Vau arribar a Barcelona.
0: Ah, exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres la setmana vinent el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
0: Exacte. Gràcies, Francesc, i gràcies, Gabriel. Ens veiem dilluns que ve. Ens escoltem, adeu, almenys.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Bueno, adéu-siau. Ja, ja, ens seguim a les xarxes, si volen.
0: I a les xarxes també.

0: clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula Rubí.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'autor. Avui amb el mestre Jaume Bonaterra i de Bau. I la primera sardana que escoltarem del mestre Jaume Bonaterra és la que porta per títol Aurèlia. Ens la interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Aurèlia, del mestre Jaume Bonaderra. El mestre Jaume Bonaterra i Dabau va néixer a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, el 13 de juny de l'any 1898 i moria el 24 d'octubre de l'any 1985. Va ser compositor de sardanes. Sota el Mas Ventós, la seva obra més coneguda és una de les sardanes més populars de tots els temps. I precisament aquesta és la sardana que escoltarem en interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal.

Sota el Mas Ventós és la sardana del mestre Jaume Benaderra que hem pogut escoltar en interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal. La primera instrucció musical que rep Jaume Benaderra li fou impartida pel seu pare, fiscornaire, en una cobla de Castelló d'Empúries. A l'edat de 16 anys, encetà els estudis de piano i composició amb el mestre figuerenc Josep Passoles i Coderc, autor de les sardanes i Ecos de l'Empordà, Enyorança i Heroica, entre d'altres. I també estudià violí amb en Bonaventura d'Aró. Jaume Benaderra també va tocar a l'orquestrina de Vilajuïga, dirigí el cor parroquial i durant 60 anys fou l'organista de la parròquia. I tot seguit escoltarem una altra sardana del mestre Jaume Benaderra. És la que porta per títol Vilajuïga Florida. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Vilajuïga Florida del mestre Jaume Bonaterra. Les sardanes del mestre Jaume Bonaterra, si bé són musicalment senzilles, són força engrescadores per als dansaires. Algunes de les que li han portat més anomenades són, a banda de l'esmentada sota el Mas Ventós, Aurèlia, Roca Ventosa, Sota el Sol de Catalunya, una de Balladora i un dels seus darrers èxits, Vents de Carroig, sardana que escoltarem seguidament a la interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana titulada Vents de Carroig, del mestre Jaume Bonaterra i de Bau. Jaume Bonaterra va escriure més de 250 sardanes. La primera fou La Cabra d'Or, escrita l'any 1919 a l'Àfrica, mentre hi feia el soldat, i basada en la llegenda de Carmençó. I també entre elles va escriure Aires de Rubí, dedicada al foment de la sardana de Rubí i estrenada el 30 de desembre de l'any 1979 per la cobla La Principal del Llobregat en una audició que va tenir lloc a la plaça de Catalunya. I precisament aquesta és la sardana que escoltarem del mestre Jaume Bonaterra, Aires de Rubí, en interpretació en aquesta ocasió de la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.
2: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
4: els
3: sobre...
4: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
5: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos de Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar i després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. El govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons avança Catalunya Ràdio. La presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. D'altra banda, en plana municipal, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, organitza aquest cap de setmana una trobada de modelisme ferroviari. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'embalat municipal obre portes a les 10 del matí a una nova edició de la trobada de modelisme ferroviari de Santa Maria de Palautordera. La cita reuneix mòduls procedents de Fornells de la Selva, Caldes de Malavella, Blanes i Palautordera, formant un gran circuit de trens a escala H0 al voltant de tot el recinte. La trobada, que va començar l'any 2013, arriba enguany a la 7a edició. Roger Santromà, president de l'Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny, ens explica l'objectiu.
3: L'objectiu de la jornada és que els que no tenen maquetes a casa i no poden fer circular els seus trens i els agrada els trens puguin jugar amb els trens aquí amb el circuit que hem muntat perquè podem jugar-hi entre tots.
2: La trobada serà oberta al públic i es podrà visitar durant tot el cap de setmana, avui de 10 a 2 del migdia i de 4:45 a 8 del vespre. També estarà obert demà de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Gràcies, Paula. En plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà a les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. El combinat espanyol amb 9 catalans s'enfrontarà als francesos dimarts vinent. És tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Ja tenim aquí l'estiu, Núria.
1: Sí, ja oficialment ha arribat. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Igualment aquí tenim aire sempre, no ens queixarem, però igualment encara hem de baixar los calores, i sí. No sé si parlant de The Boys, els baixarem avui. Perquè avui no hem parlat res de la sèrie d'Amazon, que serà avui per fi la nostra sèrie de la setmana, perquè analitzarem en profunditat aquesta cinquena i última temporada de la sèrie de Prime Video, que tot just ahir doncs, va estrenar el seu últim episodi. Hi ha hagut moltes opinions diferents, polèmiques i molt a debatre en el que segurament hagi sigut la sèrie més exitosa, no, de la història de la plataforma. Ja hem comentat més d'una ocasió,
1: sí,
0: que Los Años de Poder, no, que és The Boys, la sèrie estrella d'Amazon. Una sèrie que a Núria li ha agradat molt, ja comentaves, no, que has tingut ahí un viatge amb The Boys.
1: Sí.
0: Però potser a veure què opinem d'últim episodi.
1: A
0: no?
1: veure, bueno.
0: No sé si em sorprendràs, jo crec que sí, potser. I a més també donarem protagonisme als estrenes a dues sèries d'aquí d'Espanya, nacionals, que sembla que seran de les més importants en principi del que portem d'any, sobretot una d'HBO, que sembla una mezcla de Succession, de Bear, una cosa molt rara.
1: Sí.
0: Després parlarem d'aquesta sèrie, però abans començarem, com sempre, amb l'actualitat de la setmana, amb les estrenes i notícies. Doncs comencem amb les notícies, amb una sèrie que ara portàvem un temps sense parlar d'ella, d'aquesta nova sèrie de Harry Potter, i és que tenim la primera sortida del cast de la sèrie.
1: Doncs sí, la sèrie de Harry Potter ja està patint canvis grans abans del seu inici. La família de l'actriu que interpretarà la Ginny Weasley a la primera temporada, Gracie Cochrane, va anunciar que no tornaria per fer el paper a la segona temporada. No s'han donat massa detalls i s'ha dit que el canvi ha estat per circumstàncies imprevistes i HBO ha donat suport públicament a la decisió de la família.
0: Veurem si és una decisió encertada o no.
1: Sí.
0: No sé si ha sigut, diu a la família que ha sigut per ella, ha sigut decisió de l'actriu, potser és que s'ha vist abrumada per la situació.
1: Podria ser, a veure, al final tenia en compte que, vull dir, tots, o sigui, el cast ara mateix són nens, veure's això fent una sèrie així de gran, personatges així de grans, i en una producció així també es pot entendre que pot ser una cosa que ve molt gran. Però bueno, si és això, si s'ha arribat a aquesta conclusió i la família doncs, ha sortit endavant i ha dit això, doncs ja està. Vull dir, és el que ha d'haver-hi. Però clar, també és el tema aquest, no?, del recasting. S'ha de dir que en una temporada tampoc no és un gran dilema.
0: No és un problema. S'ha vist en altres sèries.
1: Sí, i a més al primer llibre la Ginny, o sigui, apareix però no té massa protagonisme. Ja sí que, òbviament, el segon llibre ja sí que té bastant més protagonisme. Llavors, no canta tant perquè penso que això també a les pel·lícules va haver-hi bastant recastings d'alguns personatges, sí, i tampoc va afectar massa a la trama.
0: Mentre no es toquin el trio principal.
1: Clar, això, la resta, evidentment, sí, sí.
0: Pues no importa tant. Potser molta gent hauria volgut que s'hagués recasteado a otro personaje. No, ja, a l'Snape, per si sí, hi havia algun dubte, no? Veurem com surt tot això, ja ho vam parlar, però a mi el tràiler em va agradar, va sortir ja fa un parell de mesos o així.
1: Sí.
0: Encara queda, sortirà al desembre aquesta sèrie de Harry Potter, que en principi la segona temporada no trigarà massa en gravar-se perquè vam comentar el tema de les edats dels actors, no? Perquè no se li vagi de les mans. Que a les pel·lis se'ls va anar, però no massa, tampoc.
1: No.
0: Llavors, bueno, esperem que, com a mínim, estigui semblant a les pel·lícules.
1: Sí, al final, a les pel·lícules s'ha dit que, en general, van tenir un ritme bastant bo, tenint en compte que és això, que els llibres també anaven sortint, bueno, o sigui, una mica més tard, però s'entén conforme anaven sortint les pel·lis, i va haver-hi un bastant bon ritme que els actors no, a l'última pel·lícula no s'adonaven tampoc massa grans per interpretar els papers
0: no
1: que estaven
0: eufòria.
1: Fent. Exacte. La cosa és això, que últimament amb els ritmes que estem tenint a les produccions audiovisuals de plataformes, que comencin a allargar-ho així, a los Stranger Things, per exemple, d'esperar no sé quant de temps a fer una temporada, doncs pot sortir bastant perjudicial, la veritat.
0: Sí, sobretot en aquesta història, que no tindria cap sentit.
1: Exacte.
0: No? Estar en una escola que tinguin 25 anys, pues no estaria guai, no?
1: Sí.
0: Doncs sortirà al desembre aquesta sèrie, recordem, amb el Mark Mylod, parlant de Succession abans, director de Succession, fent la sèrie de Harry Potter.
1: Sí.
0: Aquí coses rares que passen al món de la televisió, però l'esperem amb ganes aquesta sèrie. I no ens n'anem d'HBO perquè hem tingut un nou tràiler, una sèrie que en teoria també és de les més esperades d'aquest any a la plataforma, que és Linternas, Núria.
1: Doncs sí, HBO ha llançat un tràiler de la nova sèrie del món de còmics DC. Les noves imatges han mostrat la trama de la sèrie, la relació que tindran els dos Llanterna Verda, i han sorprès amb l'aparició de Laura Linney, que d'aquí desconeixem els detalls del personatge que interpretarà.
0: Aquesta actriu Laura Linney té sentit que estigui a la sèrie perquè un dels creadors i showrunners, no?, és Chris Mandy, que va ser el creador d'Ozark, on sortia, no?, era protagonista. Laura Linney, llavors, pues, col·labora un altre cop, i aquesta sèrie que tindrà Lindelof, Damon Lindelof, no?, com a guionista, veurem com surt. Jo, veient els trailers, no he tingut potser masses ganes, però aquest últim m'ha semblat que està millor, així que el veiem i comentem què ens sembla.
2: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver. Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo. No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
3: ¿Cómo fuiste elegido?
2: La única pregunta es, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo?
4: ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?
0: Doncs no serà la primera vegada que ho veiem en audiovisual. Va haver una pel·lícula dantesca, podríem dir, no?, com a mínim, que del 2011, amb
1: sí,
0: Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds encara fa bromes d'aquesta pel·lícula, vull dir que imagina't.
0: Va sortir, a Deadpool feia moltes bromes, no?, sí, sobre aquesta producció que no va sortir gens bé al cinema. En aquest cas és una sèrie de televisió que la tindrem el 17 d'agost a HBO, i a la direcció tenim noms que han treballat a Joc de Trons, a La Casa del Dragón, a Watchmen, que va ser l'anterior sèrie que va fer Damon Lindelof, que no és el primer producte que fa de DC. Però clar, aquí està acompanyat de més guionistes, potser és diferent una miqueta el to. La gent es queixava, els que són més fans del personatge, del còmic, que potser hi havia molt poc del personatge. Era com una desviació, no?, com un take diferent, no?, de la Llanterna Verda. Jo fins aquí no arribo, però potser la sèrie de moment no pinta tan bé com jo potser m'esperava. Després no sé com serà, els trailers són enganyosos moltes vegades.
1: Sí, a veure, vull dir, té una pinta correcta, jo crec. De moment sí que els altres trailers no havíem vist massa de efectes visuals, potser, o coses més relacionades amb el poder. Llavors, això més o menys s'ha vist bastant bé, però també cal veure una mica cap a on anirà la trama, perquè potser encara no s'acaba d'entendre, és a dir, com potser no està com molt ben establert que pot ser que sigui bo o pot ser que sigui dolent. Que
0: pot ser a propòsit, també,
1: Sí, sí.
0: Els trailers ja sabem que juguen sempre amb les trames i amb les expectatives.
1: Sí.
0: Però bueno, veurem com surt la sèrie, la tindrem a l'estiu ja, si és boníssima, doncs la comentarem quan tornem. Sí. Si no, doncs no la comentarem, no passa res. I anem ja a les estrenes d'aquesta setmana, que abans de parlar de les estrenes volia mencionar que avui s'estrena The Mandalorian i Grogu, que no és una sèrie, llavors doncs, no la posem aquí, però és una pel·lícula derivada d'una de les sèries, no?, que la tenim en el nostre corazón, encara que, bueno, va baixar el nivell i tot això, no?, però bueno, el Grogu sempre l'estimarem. Crítiques ferotges contra la pel·lícula,
1: sí,
0: per
1: no?
0: cert, no?
1: Okay.
0: Però bueno, ja ens ho esperàvem veient els trailers també,
1: Sí.
0: Però bueno, anem a comentar les tres sèries que tenim aquesta setmana d'estrena. La primera d'elles, parlàvem de sèries nacionals al principi, és, aquesta es diu Se tiene que morir mucha gente, s'estrena avui mateix, 21 de maig, a Movistar Plus, i se centra en la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria i viu frustrada amb la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Esto seran, bueno, no, massa sa no serà, no? La Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, tot i ser cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. I la crisi personal de la Bàrbara farà que tot esclati en aquesta sèrie de Movistar, que té un molt bon repartiment. Ara veurem quina és la sèrie de l'any de Movistar, no?, que sempre comentem que sempre hi ha alguna, no?, que destaca. Però bueno, de moment tenim aquesta proposta avui mateix a la plataforma.
5: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
6: Claro.
7: ¡Hola!
8: ¡Hola!
5: ¿De qué os conocéis?
9: Del cole, de toda la vida.
5: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
10: Esta hija de puta no viene para dos días.
11: La matamos.
12: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
13: Es que ahora ella, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
14: Y tú sola.
15: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
16: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
3: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
7: Bueno, yo te puedo ayudar.
8: Un aplauso para Bárbara.
9: Igual valgo para esto.
11: ¡Danos las putas pastillas!
14: ¿Te ha acosado alguna vez?
13: No.
14: Normal.
13: En plan de que no soy acosable.
11: Es que tú no vales para nada.
15: ¡Yo no tengo putos sueños!
16: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
17: ¿Quién es esa, Gordi?
15: ¡Joder!
11: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
13: Que estés mal me hace sentir mejor.
18: Yo creo que es que eso es la vida.
13: ¿Y qué hago?
18: Este jode. Es
0: un tràiler que a mi em va guanyant, conforme passa. Pinta interessant la sèrie que està protagonitzada per cares molt conegudes com Ana Castillo i Macarena García, i també tenim a Sofía Otero, que era la protagonista de 20.000 espècies d'abejas, que ara al veure he caigut, no? Una actriu també que bueno, va ser brutal en aquella pel·lícula, i la tenim en un to molt diferent en aquesta sèrie, que ja diu, té bona pinta, no?
1: Sí, la veritat és que sí. O sigui, pel tràiler l'humor encaixa molt bé, els personatges són diferents, i és això, és que les actrius... Bueno, jo, l'Anna Castillo, estic enamorada d'aquesta dona, i la Laura Weismar, que va fer aquesta pel·li de Salve Maria, que va guanyar el Goya a millor actriu revelació, que em va flipar en aquella pel·li, és boníssima. O sigui, només pel repartiment, aquesta sèrie ja té moltíssim. Vull dir que...
0: Bueno, veurem com està, és una sèrie de duració d'aquests episodis de mitja horeta, o sigui que es veu ràpida, i està creada per Victoria Martín, o sigui que, bueno, potser li fem una ullada a aquesta sèrie de Se tiene que morir mucha gente. I la segona sèrie també és espanyola, és nacional, una sèrie que la posen com la sèrie de l'any, potser aquí a Espanya, que es diu Rabalear, i s'estrena demà mateix, divendres 22 de maig, a HBO Max. Se centra en Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari al barri del Raval, a Barcelona, respectat i adorat per tothom. Però després de caure en mans d'un fons d'inversió que té l'objectiu de buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri, s'enfronta al desallotjament. Quan la família decideix defensar-se amb ajuda dels veïns, la lluita es descontrola i cada vegada serà més perillosa, creuant bastants límits. Una sèrie que deia que pel tràiler, les imatges, jo recomano que si no el podeu veure ara, el veieu a casa després, perquè és que sembla un estil de direcció molt semblant a Succession, i a part, pues, diem-lo de The Bear perquè ja veureu el que surt, evidentment és un restaurant, no? Pues, sí. Hi ha cosetes semblants. No sé si el director i creador, que és Pol Rodríguez, pues, ja és un director conegut aquí a Espanya, va fer aquella pel·lícula de musical, que si no me recordo, el Segundo Premio, una pel·li que van dir que estava molt bé. O sigui, bueno, veiem imatges i comentem, però ja diem, es parla de la ficció espanyola del 2026.
19: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
20: I ara què collons fotem?
21: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
22: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que foti res.

0: Doncs hi havia un tràiler que ja era millor i el vaig buscar, però estava doblat al castellà. Clar, és una sèrie que està original, l'idioma és el català. Llavors, sí, és que aquests doblatges que canten malament que dic, sí, no puc posar això al programa i sentir-me bé.
1: Sí, també va passar en pubertat, també, sí, que moltes vegades sortia doblada i és com, és que s'ha de veure en català, s'ha de veure en original. Sí.
0: I si no ho entens, doncs amb subtítols. Sí. Ja està, que per això estan, no? Però és que es notava molt. Ella ja vaig posar el tràiler i dic, vale,
1: sí,
0: adiós.
1: Sí, sí, no, no.
0: Una sèrie curiosa, ja de tractar temes socials, no? Sobretot, ja sabem, el barri al Raval, no? El conflicte que hi ha des de fa moltíssims anys.
1: Sí.
0: Però ho fa des d'una perspectiva també curiosa a nivell de direcció, que deia, no? En aquest tràiler més llarg, que també es pot veure, es veu, no? Aquests zooms, aquesta manera de gravar diferent. Tenim un pla aquí a les escales que sembla Mr. Robot.
1: Sí, bueno, totalment.
0: Interessant, no? La visió del director.
1: Sí, vull dir, tracta, al final és un tema que, sobretot a Barcelona, queda molt, molt proper i que últimament s'estava parlant bastant. Però és això, portar aquest estil de direcció jo crec que pot ser molt interessant, o sigui, pinta molt, molt, molt bé. I no ho sé, jo tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie. A més, últimament és com aquest tema també, ahir va haver-hi un desnonament també d'una altra família. Bueno, és que Barcelona està sent una cosa, però... I també fa poc va sortir un documental de RTV, que està molt interessant, del Tamayo, que parla de tot el tema aquest dels fons voltor i tot això, i com bàsicament fan això de comprar blocs, etc, que està molt bé. O sigui que... És que... Bueno, és un tema que és
0: sempre estarà,
1: és molt vigent, vull dir que... Sí, sí, sí.
0: I el repartiment, pues, volia dir que està Francesc Corella.
1: Sí.
0: Perdó, està Marlí.
1: Marlí.
0: No? Bueno, és curiós. I el Sergi López, no? Que era, també el vam tenir a Cirat.
1: Sí.
0: Pues, aquesta pel·lícula que a la Núria no li gusta nada. A mi sí, jo lo siento.
1: Jo no.
0: Ja, no, ho deixem per un altre dia. Doncs anem a comentar l'última estrena de la setmana, que també la tenim a HBO Max i ens arriba el dilluns 25 de maig. En aquest cas, no és una primera temporada ni una estrena, no. És una novena temporada, que és de la sèrie de Rick i Morty, és la comèdia animada que narra les aventures d'un científic boig, el Rick Sánchez, que torna després de 20 anys per viure amb la seva filla, el seu marit i els seus fills, Morty i Summer. Una sèrie, doncs ja dèiem que era la nova Los Simpson, porta en emissió 13 anys, des del 2013 ja, bueno, bastant boig això, a la dada. Sé que ha patit molts problemes fora de la sèrie en si, però bueno, que segueix en emissió i per mi segueix tenint una qualitat. No és la de les primeres temporades, però bueno, encara val la pena aquesta Rick i Morty.
2: ¡Sí, cabronazo! ¡Es hora de entrenar!
3: ¡Retírate las tripas!
2: Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
4: ¡Diga!
3: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión! ¡No!

0: drogas para desayunar.
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti, pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: No sé lo que estás haciendo, pero has roto el triturador de basuras.
4: Doncs confiem en aquesta novena temporada, una sèrie que abans trigava com 3 anys entre temporades, i per sort ja això ha canviat. També la qualitat ha baixat una mica, tot s'ha de dir, però igualment una sèrie que segueix sent molt recomanable, capítols curtets, i que sempre pues, tenen un molt bon humor. Encara que, Núria, jo no recordo, sempre mai no recordo si vas veure alguna cosa o no.
5: Em sembla que he vist com algun capítol així suelto, però ni m'acordo mucho, sí que...
4: Bueno, jo sempre recomano veure aquesta sèrie, almenys les 3 primeres temporades, per mi que són història de les sèries, tenen capítols mítics, i bueno, molts memes a partir d'aquesta sèrie. És un clàssic. Doncs veurem com surt aquesta novena temporada. A partir del dilluns la tenim en emissió setmanal a HBO Max. I anem a parlar així, mira, amb 2 minuts d'avantatge de The Boys, que ja ens va bé, perquè sí, és una sèrie que tenim. Tenim jugo, no?, per comentar. I anem a parlar, com dic, d'aquesta 5ª i última temporada de The Boys.

0: Doncs amb el tema del Patriota, no? Segurament pues, un dels personatges més icònics de les xarxes socials, ja no de les sèries, sinó de les xarxes dels últims temps, no? S'ha mort un meme, literalment. Després parlarem d'això. Però una sèrie que va venir el 2019 a reinventar en el moment més àlgid dels superherois, no? Quan va sortir Avengers Endgame, que tothom estava en Marvel, i va sortir aquesta The Boys, i a tothom pues, li va encantar. Sí. Sobretot una primera temporada que va revolucionar bastant. Però bueno, abans de continuar parlant de la sèrie, anem a recordar de què va i què se senten aquests nous episodis.
1: Doncs la sèrie té lloc en un món en què els superherois representen el costat fosc de les celebritats i de la fama. Un grup de vigilants que es fan dir The Boys decideixen fer tot el possible per frenar els superherois que estan perjudicant la societat, independentment dels riscos que comporta. En la cinquena i última temporada, el Patriota governa els Estats Units mitjançant el terror feixista, empresonant els dissidents als anomenats camps de la llibertat. En Butcher, en Hughie, Lani i la resta de l'equip organitzen una resistència desesperada per aturar el seu govern tirànic, malgrat tenir tots els obstacles en contra.
0: Una sèrie que, bueno, ja els actors es coneixen de sobre, però sobretot l'Anthony Starr, no?, com aquest paper del Patriota o Homelander, el Carl Urban, el Jack Quaid o l'Erin Moriarty, no?, que ja és una sèrie... Pues, què ha passat ja en l'imaginari col·lectiu, podríem dir, no?, per molta gent, per molts friquis, per molta gent que veuen sèries. Però bueno, és una última temporada i sempre comentem que cada cop més se la juguen més les sèries. Amb les últimes temporades, sobretot des que hi ha més xarxes i tal, les sèries són més odiades que mai. I bueno, parlarem de què ens ha semblat sobretot l'últim episodi, però abans, com sempre, veiem imatges d'aquesta última temporada.
2: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
3: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
4: Venga, vamos al lío, ¿eh?
5: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
6: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
3: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
5: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.

0: Te necesito, padre.
1: ¿Me has follado?
0: ¿Qué?
1: ¿Es un rollo incestuoso?
0: No.
1: Entonces, ¿qué mierdas es?
0: Tenemos que preparar al país para mi ascensión.
1: Eres de los nuestros.
2: Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y luego reviéntalo.
3: Doncs un tràiler que potser és millor que la temporada, Núria. Coses que passen a vegades, eh? Sí. Jo diré que la cinquena, per començar, a mi la cinquena em sembla clarament la més fluixa de la sèrie.
4: Sí,
3: de mira que va començar molt potent, que ja ho vam dir, eh? Però bueno, anem a parlar, Núria. En general, primer en general, què ens sembla l'última temporada? I anem a especificar també l'últim episodi, perquè és que va sortir ahir mateix a Amazon i el tenim bastant fresc.
4: Sí, a veure, és una temporada que jo crec que s'ha sentit molt estrany. És a dir, això, vam començar molt potents amb un primer episodi molt bo a nivell d'acció, de guionatge en general, personatge, repartició, tal, vull dir, molt bé. I hem anat derivant a uns episodis pel mig que han estat bé, o sigui, són per mi correctes, però sento que aquesta vegada, aquesta temporada, no hi ha hagut com molts riscos, o que semblés que els personatges estaven en risc, o que passaven coses que realment, doncs, semblés que les coses no anaven a sortir bé. Vull dir, ha sigut com potser els dos últims capítols que han començat a passar coses, inclús a l'últim, tampoc semblava que hi hagués un gran risc. És com... ha anat tot com molt rodat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que ja hi havia com el pla fet, no? I ha anat tot com esperava. No hi havia com... durant el capítol no hi ha hagut com aquests moments de potser pensar, ostres, no sortirà com pensaven, o algú passarà. Vull dir, ja tot va com molt rodat i penses, vale, això és el que passarà i ja està. Vull dir, no costava molt predir el que passarà. Hi ha algunes coses que han passat, que són... o sigui, havien de passar, i això se sabia des del capítol número 1 de la sèrie, però potser no de la manera que s'esperava. Tampoc penso que haurien d'haver fet... o sigui, hi ha gent que també deia en plan de... no, que, o sigui, que el pla del Homelander, no, hagués triat com endavant i hagués sigut com el caos absolut. Jo tampoc penso que això hagués funcionat. Hagués potser estat bé, però potser d'una altra manera fer que realment semblés que hi havia un risc i no com aquest punt de... bueno, que és això, que al final tot ha anat com havia d'anar, d'alguna manera.
3: Jo crec que hauria sigut interessant, i em recorda bastant al final de Joc de Trons, en plan, molta gent deia que, per exemple, quan la que passava amb Daenerys, no?, que veiéssim una mica més del que passa, no?, a l'Aftermath, per dir-ho així, no?
4: Sí.
3: I en The Boys tampoc ho veiem, no? Jo crec que hauria sigut interessant veure una temporada sencera, fins i tot, amb Homelander com a dictador total, però bueno, potser no hi havia masses ganes de continuar la història. Però sí que és veritat que dona sensació de moltes oportunitats perdudes de The Boys, sobretot a l'últim episodi.
4: Sí.
3: A l'última temporada potser també, però més a l'últim episodi, perquè hi ha escenaris molt potents, estem a la Casa Blanca, ja, que tu dius, uah, aquí es pot cuinar coses guais, no? Sí que potser, sí que hi ha escenes que per mi sí que valen la pena i estan molt bé, que ara les comentarem ja amb els spoilers, però sí que és veritat que jo crec que potser em recorda bastant també aquest final... no, a veure, no, la sèrie no és la mateixa, eh? Stranger Things, una miqueta. Diguem que és molt facilón en la pelea final,
4: sí,
3: per dir-ho així,
4: sí.
3: Però després, com el post, a mi no em sembla l'epíleg, em sembla bastant guai.
4: Sí.
3: A mi sí m'agrada més que potser el clímax.
4: Sí.
3: Però així, llavors em recorda bastant a la sèrie de Netflix, i mira que, bueno, en aquest cas no dura dues hores l'episodi, que dura una horeta clavada, no? Que no s'han allargat. Però sí que és veritat que és això, que se sent una mica allà estrany, potser per ser un últim episodi, com solucionar-ho tot en mitja hora, i hi ha una baralla, perquè és una baralla,
4: sí, sí,
3: que literalment a la tercera temporada o a la segona hem tingut escenes d'acció molt més currades a la sèrie, i on se sent que se juguen moltes més coses,
4: sí,
3: és el que dius tu, hi havia més riscos a la segona o a la tercera que a l'última temporada,
4: sí,
3: i això potser no té massa sentit, i sobretot amb The Boys.
4: Sí, aquí que anàvem molt a lo segur, no? Al final, o sigui, tot ha anat com molt planificat. Jo d'això, o sigui, sí que estic d'acord amb el tema de l'epíleg, que crec que està bé, però és això, també va passar amb Stranger Things, això que és com els personatges no o sigui, no sembla que s'hagin de morir o que tinguin el risc de que es puguin morir, és com ja penses que tot sortirà bé, un poc Vengadores, no?, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí.
4: Llavors això potser és el que ha fallat més. També és això, durant la temporada, ja et dic, hi ha hagut potser episodis d'aquests botella que potser, o sigui, no estan malament a nivell de contingut,
3: no era el moment,
4: però
3: no
4: era el moment o no encaixaven realment per aquesta temporada, tenint en compte que és la final. No ho sé, o sigui, en general hi ha hagut com això, i també ara que Lincoln, no, que es fa la sèrie aquesta prequela de The Boys, doncs hi ha moltes coses que van linkades a això. Inclús també m'ha fet gràcia perquè, o sigui, jo sense haver vist Gen V, clar, apareixen personatges, però... tampoc no tenen molta ratlla, vull dir, surten com dos o tres escenes.
3: Hi havia més de los personajes de Gen V saliendo para hacer de conductor de Uber.
4: Literal.
3: Que és el que fan a... Hi havia moltes teories de que la protagonista d'aquest spin-off seria important per la derrota patriota.
4: No,
3: no ha passat res, literalment. I el personatge que deies ara per la Soldier Boy, per la prequel i tot això, molt desaprofitat, aquesta última temporada. Va començar molt fort, també, de... Ojo... i un altre cop torna on estava. És el mateix punt. O sigui, és una repetició aquí de... Que The Boys potser és el que més li passava a partir de la quarta, que a mi em donava por de repartir-se a si mateixa molt totes les trames, com donava cercles sobre si mateixa, no? I aquesta última temporada ho torna a fer amb alguns personatges. I és com, bueno...
4: Sí.
3: Potser esperàvem un altre final, però sí que és veritat que a nivell de... Igualment, jo m'entenc que a nivell d'epíleg em funciona i sí que és veritat que no hi ha incoherències per part dels personatges, que potser això és l'error més potent que podries fer, no? Una temporada final. Però, clar, ser tan facilona també potser li treu punts.
4: Sí, és això, vull dir, penso que podrien haver aplicat una mica més de complexitat o a la trama o el que passava, a l'acció inclús, vull dir, no ho sé. I també és veritat que tinc la sensació que al principi la sèrie estava molt més centrada en els The Boys, que la sèrie es diu així, i ha anat progressivament centrant-se més en els superherois, que també és interessant, però sento que realment el pes de la trama al final és el Butcher, el Hughie, vull dir, i tot el que els acaba unint per poder acabar amb això, vull dir...
3: Cada cop també el Patriota ha pujat més, també, que no em queixo,
4: Perquè ja
3: l'Antoni Starr és espectacular, el seu paper, i esperem per fi que tingui una nominació a algun premi, també, que ja fa falta. Però anem a parlar, jo ja no puc aguantar-me, anem a parlar amb spoilers, perquè sobretot l'últim episodi hi ha moltes coses que comentar, i per no em vull oblidar, parlar d'una cosa que esperàvem, és una tonteria potser, era la mort de Deep, o Profundo. Una cosa que s'esperava des del primer episodi de la sèrie, no? Pues tampoc m'ha semblat gran cosa, a mi, sincerament. Jo,
4: o sigui, a mi m'agrada la manera.
3: Sí, clar, sí, la manera sí.
4: Crec que està molt bé l'escena. Però, bueno, és això, que no... És això, en general, l'episodi tampoc se sentia que hi hagués com aquest risc, llavors suposo que això també, per mi, ha acabat conseqüent això, però a mi la mort m'encanta... O sigui, m'encanta això de que tots els peixos el deixin de costat. Sí. Vull dir, no té res... no té lloc on caure mort, o sigui, literalment, que és el pitjor que li podria haver passat.
3: És un desgraciat, bàsicament. Però potser que l'hagués matat a mi Starlight m'hauria agradat... Més bàsic, però potser m'hauria agradat més. Però entenc que la ironia, no? Els guionistes diran, que lo maten los peces, que irónico. Bueno. Pues bueno, ho ha fet així i ja està.
4: Bueno, i a veure, també, o sigui, sí que és cert que al final, al principi, òbviament, la Starlight no té com aquest problema amb el Deep, però jo crec que tal com va evolucionar la sèrie i tal, no sé si per mi hagués fet el pes, perquè sento que la Starlight és com que ja ha passat pàgina d'això, o el veu com un absolut pringat, que jo crec que és pitjor, saps? Vull dir que...
3: Bueno, i mentre no el mateix Patriota, que hauria sigut la cosa més random, perquè això ho podria haver passat al primer episodi, no? de la sèrie, jo mai oblidaré el meme del Profundo quan torna amb la cançó allà de ti, no, ni, no, ni, no, ni, mític, I'm Sweet Child of Mine, aquest meme és dels millors de la sèrie.
4: És que és increïble.
3: Ara parlem de memes, li preguntaré a Núria quin és el... Bueno, li puc preguntar ja, si vol, quin és el seu preferit de meme, perquè és que hi ha tants de Patriota. Jo sempre diré que els dos millors per mi són el del cinema, que està amb els pitos, que està allà amb el careto, l'Anthony Starr, i l'altre del passadís, que està rient-se. Que té com tot, els 5 estats, no?, d'emoció seguits allà al passadís, que és brutal.
4: Aquest és molt bo. Jo ets a dir que a mi, no sé per què em fa molta gràcia, és al principi de la... de la segona o la tercera temporada que fan com aquella premiere i està el Hughie allà al costat del Homelander com que es troben i és com wow, en plan aquella em fa molta gràcia. I justament a l'últim capítol he començat a veure que hi ha el meme aquest de quan perd els poders, que comença com a saltar.
3: És curiós perquè, fixa't que ho podria haver fet a la vida real l'actor i no ens diria res, però ho fa la sèrie i és com queda tan ridícul després de veure el personatge amb aquest poder. Això també fa una part de l'actuació i gesticulació, no? De l'Anthony Starr. I ja que estem parlant del Patriota, doncs anem a parlar del més gordo, no? Que passa a l'últim episodi, que és que el Patriota ens diu adeu, cosa que esperàvem, no?
4: Sí.
3: És la trama principal, no? Aquest enfrontament entre el Carnicero, entre Butcher i Patriota. Sí que és veritat que la baralla amb el fill involucrat no em diu massa, però la mort en si sí que a mi sí que em sembla un bon moment.
4: Sí, és a dir, era evident que qui havia de matar el Homelander era el Butcher, perquè és qui va començar tot això i és que té el beef principal con este hombre. Sí que crec que la participació del Ryan era important, que a mi em va fer gràcia quan va sortir l'episodi i vaig pensar, hòstia, este senyor, quanto tiempo, no?
3: Sí, sí.
4: però òbviament era rellevant i jo crec que havia... I al final és això, és el seu fill, no? I li diu tot allò de... Bueno, que,
3: sí, que eres una mierda, i... etc.
4: Le dice todo. Sí. Però sí, en plan, sí, a mi el que és el final com a tal, sobretot això que és la transmissió, no? Tot això, vull dir, està molt bé i és això, al final acabes veient com realment el Homelander, que és el que li repeteixen constantment, que sense els seus poders no seria ningú.
3: No és res.
4: És un pringat, vull dir, perquè no sap realment qui és i quin és el seu valor com a persona. Vull dir que llavors està superbé al final. Jo, a mi em va agradar molt. Vull dir
3: tota
4: que...
3: aquesta part és molt bona. També l'última frase que li diu, la de por mi beca, està molt bé.
4: Sí.
3: Això està guai, són moments que estan ganados, no? Sí. A través de la sèrie. I també és veritat que aquesta mort és literalment la del còmic, perquè jo això no ho sabia. Ah. I després vaig veure la imatge,
4: sí.
3: Canvia molt la història, com el camí per aquest moment no té res a veure, però com aquest moment en específic és el mateix. O sigui, el mata igual, i això pues, va ser, crec que és un bon homenatge, no, també a l'obra original, que la majoria de gent diu que és molt millor la sèrie que els còmics, però bueno, ha fet aquest guinyito, no?
4: Uh-huh.
3: I també parlaves d'aquesta retransmissió al final, que per mi està molt guai, no? També aquest... Això que veiem, aquesta reconversió, no, dels Estats Units a l'església aquesta que es funda, no, el patriota que han de creure en ell com a Déu, que d'aquella manera pues, ens porta a la nostra realitat, no, una miqueta, amb el que està passant als Estats Units.
4: Sí.
3: I també pues, el missatge de la sèrie, que per molt que alguns vulguin, sempre hi haurà gent que estarà en contra seva, no? Que
4: sí.
3: Això també jo crec que és interessant que ho marqui bastant, no, la sèrie.
4: Clar, al final, vull dir, sempre... Bueno, és el problema que sempre s'han tingut amb totes les dictadures. Vull dir, al final, vull dir, pots carregar-te a la gent que se suposa que va en contra teva, però és que això els farà viure en un estat de por, de dir, no tinc aquesta lliure elecció, no? Vull dir, i és el que els hi passa, vull dir, fan hi ha aquell episodi que fan aquesta... como estreno del tráiler este.
3: Prueba, ¿no? Una prueba.
4: Bueno, el tráiler este que era increíble, pero...
3: faltan efectos, no sé què.
4: Sí, sí, que era boníssim. I clar, potser hi havia quatre persones a tota la sala que genuïnament creien que sí, que el Homelander era Déu.
3: I ja està. Sí.
4: Clar, vull dir, és que no pots forçar la gent. Vull dir, la gent no creu en Déu, no creu en la Bíblia perquè els hi han forçat la història. Vull dir, creu perquè genuïnament ho creu, m'entens? Vull dir... Llavors, és que no té cap mena de sentit.
3: També és curiós com toca aquest tema, com no hi ha res més gran als Estats Units que el cristianisme i que les creences religioses. És com, això per aquí no passarà ningú, no?
4: Sí, sí.
3: Això també és interessant com ho planteja la sèrie. I també parlaves d'aquesta retransmissió i ho lligo a un personatge que no ho havíem parlat, però per mi és dels millors personatges de la temporada, que és Ashley.
4: Sí.
3: A mi em va ser superinteressant, que a les primeres temporades potser era com, bueno, graciosita i de fondo i tal, amb el Homelander, però amb aquesta doble personalitat ho podríem dir entre cometes, i com al final hi ha un moment molt, per mi, dels més divertits de la sèrie. Em vaig veure moltíssim que veiem una retransmissió de jo vull ser la presidenta, jo
4: vull ser bien,
3: i després surt la CNN, ha habido un impeachment... I han echat la presidenta en forma unànime. És com, sí. Això és molt bo.
4: Sí,
3: The Boys també sempre ha destacat per la seva comèdia, no? A part dels memes involuntaris també. Mm. És una sèrie que porta molt bé aquests registres.
4: Sí, vull dir, en general és això, la comèdia a mi... Jo crec que més o menys ha anat bastant bé durant la sèrie. Sí. Sí que potser, sobretot més al principi, sí que crec que estava una mica més treballada, que aquesta temporada potser també s'ha vist una mica així, però bueno, segueix tenint els seus moments, vull dir que per mi això segueix estar genial. Jo no sé, hi ha altres personatges, també el tema de la Sage, que, bueno, que és com un personatge que anava furulando por ahí, no sé molt bé.
3: Ha dado tumbos.
4: Sí.
3: I n'hem parlat d'una cosa molt, molt grossa, és la mort de Frenchy, també.
4: Sí.
3: I tot el tema de Kimiko. Aquí, a mi... No vaig sentir res. Això és el pitjor que es pot... Jo, per mi, quan veig una sèrie molt llarga i hem passat molta estona amb aquests personatges i algú mor i no sent res, llavors hi ha un problema aquí.
4: Jo tenia en compte que quan ara... O sigui, que he estat veient la sèrie amb, o sigui, tota seguida, vull dir, per mi, la relació d'en Frenchy i la Kimiko és que és de les que més m'ha agradat de tota la sèrie. O sigui, tenen una relació preciosa i m'ha encantat i és de les coses que des del principi m'havien fascinat molt. I sento que, sobretot a les quarta, cinquena temporada, és com que ha anat una mica furulant. I això, la mort, jo crec que és un problema, a part de potser escriptura, que també és una mica estrany, però sobretot de muntatge. És com una mica estrany, perquè és com es talla de cop l'escena, que està amb el Homelander, i passem a...
3: Se viene arrastrando.
4: Sí, i és com és una mica estrany el muntatge i tot en general. Llavors, bueno, sí que crec que al final de la Kimiko m'agrada com a missatge, però és això, que la mort de Frenchy és com una mica rara, i a més això, com en el penúltim episodi, saps, en aquell moment, és que era no sé...
3: Era estrany, a nivell de col·locació, podríem dir,
4: de
3: no?
4: De temps,
3: no?
4: Sí, és molt... Sí.
3: I també per acabar, ja i fer la gracieta, a l'últim pla de la sèrie, no vas veure, per mi hi va haver un guinyo molt clar al primer episodi de,
4: sí,
3: de The Boys.
4: Sí, clar, al costat del carrer.
3: Clar,
4: és que,
3: al carrer,
4: sí, sí, sí.
3: Amb la seva parella, recordem la primera escena de The Boys, pues, veiem el Hughie amb la seva parella de aquel entonces, no? Com l'assassinaven. Sí. Literalment, un superheroi que li importava res, no? Sí. Que era l'A-Train, no?
4: L'A-Train.
3: I li fan la gracieta d'acabar igual amb un pató allà al carrer, no sé què, i tu penses, no, que no passa nada, no? És una mica com, que cabrons són, que ho estan fent perquè pateixes una miqueta. Però, sí, bueno, evidentment, pues no passa res i s'acaba la sèrie. Però, bueno, m'ha agradat també aquest detallet final.
4: Sí. Sí, vull dir, és que, en general, jo crec que tots els, o sigui, totes les trames, en general, jo crec que han acabat bastant bé. És a dir, potser l'execució no ha sigut la millor, vull dir, s'ha restat durant la temporada, però en general jo crec que els finals i l'escriptura jo crec que ha estat bastant bé. Jo, havent entrat a Twitter avui, bueno, jo he vist cada cosa, hi ha gent que també ve la sèrie con los ojos cerrados, en plan, bueno, gent dient en plan, per exemple, el Butcher, en plan, diu, per què fa això d'anar-se'n, en plan, i dir això de que vol matar tots els superherois i no sé què i tal, és com, vull dir, què, en plan, saps, així, coses d'aquestes que dius, a veure, és evident, vull dir, sí, prestamos un poco de atención, ¿sabes? Pero bueno.
3: Ens hem saltat això de Núria, eh? Ara parlarem al top 10, perquè si no se nos va de la mano, però sí, el tema de Butcher, molt important, sí, també, a la píl·lac de la sèrie. Però abans hi ha una cosa que no ha baixat mai a The Boys, que és la música.
4: Ah, sí.
3: És el soundtrack, sempre té temazos a la sèrie, i evidentment pues, té un clàssic també dels 90, no, Núria?
4: Doncs sí, la cançó és Wannabe, de les Spice Girls, que sortia a la primera temporada, al quart episodi.
3: Doncs escoltem a les Spice Girls i tornem una estoneta amb el top 10.

0: Doncs avui tenim un top 10 d'aquests, com sempre es passa, no? Fórmula 1, perquè ens enrotllem amb les sèries, sí. Abans, bueno, coses que passen. Comencem amb el 10, Núria.
1: Número 10 tenim Los Testamentos, a Disney+.
0: L'spin-off o seqüela de Contra la criada, no? Que està acabant ja, o sigui que la gent que no li agraden veure les sèries, no? Setmanalment, que no saben de sèries, no? Doncs ja poden anar a començar-la a Disney+. Passem al 9.
1: Número 9 tenim La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que vam comentar s'estrena fa unes setmanetes i que jo ja l'he començat boníssima, Núria.
1: Sí?
0: Aquesta sèrie la podríem comentar.
1: Uepa.
0: Vamos a dejarlo ahí. Espectacular. I es nota molt que és el director d'Atlanta i Barry. Sí, potser, jo crec que et recordarà també a Barry, moltes a part hi ha un actor dels protagonistes, no? També, o sigui, bueno, sí. Sèrie recomanadíssima aquesta. Passem al 8.
1: Número 8, para toda la humanidad, a Apple TV.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Apple, també estarà a punt d'acabar com la de Los Testamentos, i que la gent que estigui esperant, adelante, ja pot començar la sèrie Apple. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Hombre en Llamas, a Netflix.
0: Que ja no és la sèrie més vista aquí a Espanya a Netflix, segueix tenint bones dades, però vam tenir aquesta estrena, no?, que vam parlar, que ara, ara direm... Jo crec que la Núria encara no l'ha vist, no? L'altra estrena, no. Ni ganes. Bueno, ara comentem. Passem al 6.
1: El número 6 tenim Hacks, de HBO Max.
0: Que està acabant també a emissió. La setmana que ve, si no m'equivoco, surt el seu final ja de sèrie. A veure, com està? Si no passa... A veure, com The Boys. The Boys no ha sigut desastrós. No ha sigut desastrós, The Boys, eh? No li posaríem mala nota, tampoc. Però, home, doncs no li posaríem un 10, no?
1: Sí.
0: Llavors, ja veurem què tal. Ja ho comentarem la setmana que ve, també. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Halfman, a HBO Max.
0: La sèrie del Richard Gadd, que segueix pujant posicions. La sèrie que potser hem de comentar, també. Ja vam dir, potser la veiem. Jo encara no he tingut el plaer. La Lúnia tampoc. No. Però ja dèiem, tenia molt bona pinta, sí. També. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, a HBO Max.
0: Que la Núria ja està... Has acabat la primera?
1: Vaig acabar la primera.
0: I què?
1: Pues va pujant, eh? O sigui, els últims capítols estaven molt bé. O sigui, va sorprendre bastant. Jo la seguiré viendo, o sigui que ja...
0: Bueno. Ja queda menys perquè jo la vegi. Potser aquest estiu li donem una... Clar, l'estiu és el moment, no?, per veure alguna sèrie així més llargueta i tal.
1: Sí.
0: Potser From, que ja porta 4 temporades. Crec que ja està acabant la 4ª temporada o meitat acabar, més o menys.
1: Sí.
0: O sigui, també, pues ja... Se puede ir poniendo la gente al día, también, de From. Encara que és una sèrie, jo crec que d'aquesta és de misteri, que afavoreix també, no?, l'emissió setmanal.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que fa pinta, no?
1: Sí.
0: Passem ja al número 3.
1: Número 3 tenim Berlín i La dama de l'Armiño, a Netflix.
0: Que és la sèrie que parlen, que estrenava la setmana passada i que, bueno, pues, té la pinta que té, no? A veure, ja vam veure el tràiler, no?
1: Sí, vull dir, jo ja vaig veure la primera temporada i ja està. Vull dir, era per passar el rato, però...
0: I basta, no? Sí. I com sempre, per les dues primeres, que les últimes setmanes, però hi ha hagut un petit canvi. Número 2.
1: Número 2 tenim Eufòria, a HBO Max.
0: Que encara no he vist l'últim episodi, Núria.
1: Jo tampoc.
0: Tu tampoc? Pues mira, pues no comentamos Eufòria, és el que hi ha. Pues ja la comentarem igualment quan acabi temporada, sí. Parlarem d'ella, això segur. I el número 1.
1: Número 1 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ens hem deixat el tema de Butcher, no? Que, pues, otro fallecimiento más, no? L'últim episodi de la sèrie,
1: sí.
0: Que potser era també en aquest aspecte una mica facilon, també. Parlàvem, no? Comparat amb altres morts, potser, no sé. Però, bueno, no és incoherent, tampoc.
1: No.
0: Sí, amb el missatge de la sèrie.
1: Tenia sentit que passés, sí. Vull dir...
0: Ens ho esperàvem, en certa manera, no? Sí. Ja l'escenari està guai, bueno, l'escena en si està ben gravada, sí, tampoc ens podem queixar, podria ser pitjor.
1: Sí.
0: Però, bueno. Anem ja a acabar el programa, deixem de The Boys perquè si no se nos va, però no deixem The Boys. És mentida. Anem a parlar del món de les xarxes socials una miqueta més de la sèrie d'Amazon.

0: Doncs, evidentment, la sèrie pues, és una de les més comentades, no?, a xarxes ara mateix i dels últims anys en general. I, Núria, pues, evidentment, pues, ha hagut moltes reaccions, no?, de tot tipus.
1: Doncs sí, una sèrie estrella a Prime Video ja ha arribat al seu final i molts usuaris de xarxes han comentat les seves reaccions a l'episodi final i el balanç que fan de la cinquena temporada. A més, també hem vist algunes publicacions d'acomiadament d'alguns actors, com els intèrprets d'en Frenchy i la Kimiko, que s'han fet tatuatges a joc dels seus personatges.
0: Que bonito.
1: Sí.
0: No, també hem vist aquella escena final de l'episodi on estaven ahí al cementeri, no, i tot això. L'emoció que tenen els actors, es veu que això ja no és actuació,
1: sí.
0: És genuí, no? Es veu a les cares.
1: A mi em fa gràcia perquè he vist alguns vídeos que sóc el Carl Urban i no sé si l'actor que fa del MM, com que comentaven en plan a reels de gent, en plan que posaven coses de la cinquena temporada i tal, i anaven comentant coses, se reia, no, coses així.
0: Recordem que l'actor que fa de bueno, Leche Materna, de l'Emen, no? És puertorriqueño, crec que ell. I jo vaig veure un ric que parlava espanyol i, hòstia, que locura,
1: sí, sí,
0: no? I, clar, parla espanyol natiu i és una passada també, sí, no t'ho esperes de primeres. Es parlaves de Carl Urban, no té res a veure amb The Voice, però és que jo sempre me'n recordo de l'entrevista aquella que li van fer Carl Urban amb un altre actor que no me'n recordo. No saps el meme aquest de Five Guys? No l'has vist mai, aquest vídeo?
1: Ai, no sé.
0: Ui, Núria, esto te lo tengo que enseñar yo. Pues, ja, no ho sap, ja li ensenyarem un altre moment. Hem acabat el programa a un altre final, i és que aquesta setmana hem tingut un aniversari d'un dels pitjors finals de la història, no?, per molta gent. Per mi hi ha més pitjors, però bueno, evidentment va ser decepcionant, que va ser el final de Joc de Trons, Núria.
1: Doncs sí, aquesta setmana ha fet 7 anys del final de Joc de Trons. Molts usuaris i xarxes han aprofitat per recuperar imatges de l'últim episodi i alhora recuperar el debat sobre les males decisions de guió de l'última temporada.
0: Jo habitualment, ara faria spoiler, però per raons que no puc dir, no l'haré. Llavors, bueno, és una sèrie que, evidentment, aquesta imatge, bueno, aquesta imatge se me remueven les tripes.
1: Sí, sí, és dolorós.
0: Sí, parlem de la imatge, bueno, de l'escena final, no, Joc de Trons, on està aquest concilio, per d'alguna manera, amb Bran, sí, Sansa, Arya i tal, que, bueno, que diguem que el guió d'aquella escena era una cosa...
1: Bueno,
0: sí, explicar, no?
1: A veure, en general, tot l'episodi final, vull dir, tampoc
0: és,
1: no...
0: És que és el pitjor de la sèrie, sí. Jo a l'última temporada hi ha coses que defenso bastant, eh? Però l'últim episodi en si és que, bueno, passaven una sèrie de coses bastant inexplicables.
1: Sí, no? És això, jo que la vaig veure així com de cop, per d'alguna manera, no? Perquè la vaig veure quan ja havia acabat, doncs, és que clar, va ser, les primeres temporades eren The Goat, no? I l'últim episodi, Coffin Baby, sabes? O sea, bueno...
0: Sí, és veritat, té raó la Núria. Una sèrie que va sortir fa poc també una miqueta més de notícies d'aquesta sèrie, que es parla de John Nieve, que volia fer una seqüela, i que s'ha desvetllat que sempre es deia que era l'actor que volia fer-ho. No, i s'ha dit que va ser la cadena qui va anar a dir-li a Kit Harington, que llavors li va semblar bé, però després van pensar, ui, potser ens arruïnem més tot encara. I pues, al final pues, no ha acabat passant. Jo, enhorabona, perquè no passi això.
1: Sí, perquè hagués sigut com reciclatge de personatge molt
0: quina
1: innecessari.
0: Quina necessitat inventar sobre la inventada. O sigui, ja és... O sigui, vull dir, ja, bueno, perquè no sàpiga, no?, que la sèrie, pues, a partir de la sisena temporada, no hi ha llibres, i bueno, s'ho van inventar tot. Llavors, millor deixar-ho ja com està. Tenim la Casa del Dragón, el Caballero de Siete Reinos, que vayan tirando, no? Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Mandalorian i Grogu.
1: Parlarem,
0: farem una pel·lícula.
1: Sí.
0: Per variar, però és que...
1: Aquesta temporada ha fet ja dues pel·lícules,
0: Vam fer Peaky Blinders, però esperem que no surti com la de Peaky Blinders.
1: Sí, que
0: no?
1: jo vull pagar l'entrada de cine. Peaky Blinders la vam veure a casa.
0: La vam veure a casa, no? Bueno, però paguem al Netflix. No, no és pirata.
1: Ja.
0: Però The Mandalorian, bueno, si anirem el dimarts o el dimecres, que és més barat.
1: Sí.
0: He mirat el dissabte, 13 euros, eh? Bueno, està la cosa molt mal.
1: Sí.
0: Doncs ens veurem la setmana que ve, però abans us deixem amb el tema Dream On, del mític grup format a Boston d'Aerosmith. La cançó publicada el 1973 dins l'àlbum d'Aerosmith apareix al cinquè episodi de la segona temporada de The Boys. Això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc, tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor que comença de fet demà, i poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir. 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril de l'any 2027. Les subvencions aniran des de 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. D'altra banda, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns aquest mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. D'altra banda, pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca ara mateix retencions de fins a 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona amb un carril tallat. A tot això, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres al juliol de l'any 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A tot això, en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir, i 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca al nivell 3 per perill molt alt. En informació de darrera hora, en successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forest Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir van onejar banderes grogues i vermelles a la costa d'Aurada per l'estat de la mar. D'altra banda, en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R14, R13 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. També en mobilitat, en aquest cas en carretera, un accident a la P7 provoca retencions de fins a 9 quilòmetres entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona, amb un carril tallat. També hi ha densitat i gairebé també 9 quilòmetres de retencions a la mateixa P7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Al darrer punt, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: Passada la castanyada i farts de menjar castanyes i panellets, tornem a l'hora del conte. Som el Lluís i una servidora, la Mercè. Hola, Lluís.
1: Hola, Mercè. Doncs sí, ja tornem a estar, com cada setmana, en aquest món tan màgic dels contes.
0: I aprofitem per donar les gràcies a totes les emissores que confien en el nostre programa cada setmana, arribant a molts racons de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: I com sempre, avui també remenarem el nostre bagul de paraules perdudes per trobar aquella que ens faci més gràcia, per dir-lo d'una manera,
0: eh? I tant. I també anirem a la nostra llibreria i triarem un bon llibre perquè us endinseu en el fabulós món de la lectura.
1: I com no, acabarem amb música molt divertida. Però, Mercè, què et sembla si comencem amb el primer...

0: Primer conte d'aquesta setmana.
1: Doncs em sembla genial. I vinga, quin has triat, Lluís?
0: Doncs mira, he obert el nostre gran llibre per la pàgina 546 i ens ha sortit, a veure, deixa'm mirar... Ja el tinc. El millor de la classe.
1: Home.
0: Un conte d'Anna Espinac amb il·lustracions a la seva versió de paper d'Alba Bedinyà. Una petita història que fa referència a l'enveja.
1: Ui, l'enveja, que dolentota que és,
0: eh? Molt dolenta, molt dolenta.
1: El Robert i el Gerard van junts a l'escola, a la classe de primer A, també coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. Podrien ser bons amics, però entre ells s'interposen certs obstacles. El principal és que en Robert no suporta el Gerard, no el pot ni veure.
0: El motiu és que en Robert... és mort d'enveja per tots els èxits que acumula en Gerard. Què ha de passar perquè tornin a ser amics i en Robert entengui que cal acceptar-se un mateix i deixar d'emmirallar-se constantment amb els altres?
1: I segur que ja deveu tenir ganes d'escoltar el conte del millor de la classe, oi? Doncs vinga, no perdem més temps. Anem-hi.
0: Vinga.

0: El Robert i el Gerard van junts a classe, a la classe de primer A, també coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. El Robert i el Gerard podrien ser bons amics, però entre ells s'interposen certs obstacles. El principal és que el Robert no suporta el Gerard. No el pot ni veure. Sabeu per què? Perquè els dilluns el Gerard arriba a classe amb unes redaccions de cap de setmana insuperables. I els dimarts, a música, fa un solo d'harmònica que arrenca fins i tot els aplaudiments de les mans artrítiques de la senyoreta Pensàcula. Els dimecres és qui millor xuta, colpeja i encistella la pilota. Els dijous, a l'hora de la biblioteca, han hagut de comprar llibres nous perquè ell ja s'havia llegit tots els de les prestatgeries. I els divendres, el Gerard fa el que vol i sigui el que sigui, sempre li surt bé. Per tot això i més raons que no venen al cas, és pel que el Robert no suporta el Gerard, perquè al costat seu es creu només una ombra. És el segon, el tercer, el desè de la llista de fer bé les coses, l'etern aspirant a tot.
1: Ai, quina ràbia em fa aquest paio!
0: Es deia el Robert cada vegada que el Gerard apareixia, però el cert és que no era ràbia el que sentia, era enveja, un sentiment que li naixia a la planta dels peus i li pujava fins a cremar-li les galtes. Per culpa de l'enveja, el Robert havia deixat de ser ell mateix per convertir-se en algú altre, algú malhumorat i que no feia res del que en realitat volia fer. Per culpa de l'enveja, els dilluns, el Robert llançava la redacció de cap de setmana a la paperera abans que ningú l'arribés a llegir. Els dimarts, a música, triava el triangle en lloc de l'harmònica, per por de fer el ridícul. Els dimecres es limitava a ser un simple observador de partits i curses perquè deia que tenia mal de panxa. Els dijous no es podia concentrar en la lectura perquè estava massa pendent de com passava les pàgines al seu veí. I els divendres? Els divendres el Robert estava tan cansat de tenir enveja tota la setmana que no li quedaven ànims per fer res prou divertit ni de profit. L'enveja, com un monstre gegant, anava embolcallant el Robert i no deixava passar ni l'aire ni la llum del sol, fins que va arribar aquell dia, aquell gir inesperat que ho va canviar tot a la classe dels satèl·lits naturals, el concurs de dibuix del segon trimestre.
1: On és el teu dibuix?
0: El Robert dibuixava molt bé. De fet, li agradava tant que, tot i tenir només 6 anys, havia decidit que de gran seria dibuixant professional. Cases, cotxes, la maquinària impossible d'un rellotge i tot tipus de persones i animals. El Robert ho dibuixava tot. Malgrat això, va decidir no presentar-se al concurs.
1: Per què? Si segur que guanya el Gerard.
0: Ofuscat, una vegada més, el Robert va mirar-se el full i l'enveja no el va deixar dibuixar res. En veure el seu paper en blanc, la senyoreta Pensacola el va esperonar una mica, però en Robert...
1: Senyoreta, a mi no em compti, jo no hi participaré.
2: Al concurs us hi presenteu tots, petit. Fes el que et plagui, però que tingui forma de dibuix.
0: Li va respondre la mestra amb un somriure als llavis. Llavors el Robert va agafar el llapis i va fer 4 gargots, de qualsevol manera sense mirar-s'hi gens. En veure aquell nyap, la senyoreta Pensàcula va arrufar el nas, però no va dir res. Un matí gebrat de febrer, es van donar els resultats del concurs a la sala d'actes de l'escola. Els guanyadors de cada curs pujaven a l'escenari, on el director Budnik els feia entrega d'una caixa de llapis de colors. Quan va arribar el torn de primer, el Robert es va enfonsar a la seva cadira i abans que diguessin cap nom, l'enveja ja treia el cap, com un fullet burleta. El director Budnik es va escurar la gola.
3: A veure, deixem-ho a veure la papereta... El primer premi és per...
0: El Robert va remugar per sota el nas.
1: Pel Gerard Soler, com sempre.
3: El primer premi és per la Marta Marcillac.
1: La Marta Marcillac?
0: El nom d'aquella nena va ressonar per tota la sala d'actes. Va ressonar fins i tot dins la seva petita closca. La Marta es va alçar i va pujar a l'escenari fent petits saltets d'alegria. El Gerard se la mirava, somrient, el Robert desconcertat. Els dibuixos van ser exposats a l'entrada de l'escola. El del Gerard ni tan sols havia quedat entre els finalistes, però ell no semblava gens afectat. Al contrari, anava amunt i avall xerrant amb tothom fins que...
1: Ei, Robert, on és el teu dibuix?
0: El Robert es va avergonyir abans de poder respondre. Si li ensenyava el seu dibuix, el Gerard se'n riuria segur, però el Gerard, a la seva, va continuar.
1: M'han dit que és aquell d'allà, però jo no m'ho crec. Tu dibuixes superbé, ets el que millor dibuixa de la classe i aquell dibuix sembla que l'hagi fet un nen de P3.
0: El Robert es va mirar el dibuix que estava assenyalant i va empassar saliva. Certament, aquell era el xurro que havia fet, convençut que no valia la pena esforçar-se.
1: Sí, és el meu dibuix, però en realitat no l'he fet jo. L'ha fet el meu germà petit, el Guillem, que va P3.
0: El Gerard, còmplice, va obrir molt els ulls i es va fer un fart de riure. Es va creure el que el Robert li explicava i, a més, va trobar que era una atrapelleria la mar de divertida. I per primer cop, el Robert no va sentir aquella enveja furiosa pujant-li per les cames i va riure al costat del Gerard, que ja no li semblava tan terrible. Va sonar el timbre. Ja era hora de marxar. Els dos nens van sortir junts de l'escola.
1: Escolta, Robert, per què no vens a casa meva demà i fem uns dibuixos guais?
4: D'acord, et puc ensenyar a fer avions i tractors si vols.
0: El Gerard, emocionat, va aplaudir. Li encantaven els tractors.
4: A canvi, però tu m'has de fer un favor. El pròxim dia que toqui música, el solo d'harmònica el faré jo.
0: El Gerard va rumiar un segon i va assentir. Una mica contracor, perquè en el fons a tothom li agrada ser una estrella. A partir d'aquell dia, però, el Gerard es va haver d'acostumar a compartir protagonisme en aquelles coses en què tan brillava. El Robert va deixar enrere aquella enveja tan poc productiva i va començar a fer les coses perquè volia, perquè li agradaven, perquè valien la pena, sense tenir en compte si el Gerard les feia millor que ell, el seu amic Gerard.

0: El segon conte d'avui és Dracs, llops i bruixes. Tracta sobre prejudicis i diversitat. Els personatges que formen part d'aquesta narració fan una crítica sobre aquests prejudicis i demanen respecte per a la diversitat. Estan massa acostumats a patir el rebuig per part d'altres persones i volen acabar ja amb això.
1: A Vilacromada del Camí, un poblet de conte, tots els anys s'hi fa una trobada que organitza l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes. Aquest any els toca als que sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. I d'entrada, la gent del poble no els hi fa molt bona acollida.
0: En el conte es posen en joc les habilitats socials de la gent del poble, que reben de mala manera els convidats i convidades, faltant-los fins i tot el respecte. El conflicte es resol quan poden compartir com se senten, despertant certa empatia en la gent del poble.
1: Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Dracs, llops i bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat. Esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre taulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest vidigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que a poc es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien. I tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cuspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte igual que els altres a qui convideu cada any.
0: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
6: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cavaller sempre va matar. I matar no està gens bé, eh?
4: Oh, vist així...
6: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, llops i joves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
7: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.

0: El darrer conte que us portem aquesta setmana és La petita cuca de llum, basat en un relat tradicional de Tailàndia i extret del llibre Contes de tots colors, de Josep Maria Hernández Ripoll i Aro Sainz de la Maza.
1: Una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim de l'Istú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia, hi vivia una petita cuca que no volia sortir amb la resta de la família.
0: I què us sembla si descobrim junts què li passava a la petita cuca de llum? Doncs anem-hi.
1: Anem a descobrir-ho.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.
3: Com cada setmana obrim el nostre bagul, que el tenim ple de paraules perdudes, o no tan perdudes. Poden ser paraules que tenen relació amb algun ofici que ha anat desapareixent, poden formar part de regions en les que ha quedat reduïdes en l'ús de persones grans, o potser aquestes persones, malauradament, ja no hi són. Tot i així, nosaltres n'anirem parlant i anirem traient totes les que puguem. Així, doncs, Mercè, obre el bagul, vinga, obre'l, a veure amb quina paraula ens sorprès avui.
4: Doncs tota la raó, Lluís. Algunes paraules deixen d'usar-se per varis motius i en realitat en van apareixent de noves. Només cal fixar-nos en tots els mots nous relacionats amb la tecnologia. No fa massa en vaig aprendre un de mot tecnològic quan les meves filles em diuen: «Mama, has publicat un reel». Què? Em vaig atabalar molt perquè no tenia ni idea del que m'estaven parlant. M'ho van explicar. Es veu que és un vídeo curt que es publica a Instagram o Facebook, però és que jo no tenia ni idea de com ho vaig fer. Per sort, no era res compromès. Tot i així, ara vaig molt en compte perquè no em refio de mi en aquest món de la tecnologia.
3: Ni jo, Mercè, ni jo.
4: Ai, quina por quan em van dir això. Per cert, la paraula que he tret del nostre bagul particular és fressa. I no em refereixo a una maduixa, eh?
3: Suposo que et refereixes a un soroll o un brugit continuat, com si, diguéssim, la fressa de les fulles agitades pel vent o la fressa de l'aigua d'un rierol.
4: Jo no ho hagués explicat millor. Au, una paraula més per al vostre diccionari. La propera setmana, més paraules.

0: He tret de la prestatgeria de la nostra llibreria un conte del que m'agradaria llegir una introducció que no ens pot passar desapercebuda. Mira, és el següent. És molt important estimar-se a una mateixa i comprendre la diversitat de cossos que existeixen. Que cadascun sigui com és, diferent.
1: Doncs sí, Lluís, i tant, i tant, i tant. És un conte per a superar l'assetjament escolar. És molt important que l'expliquem a tots els nens i nenes i que s'estimin, i que s'estimin molt. La Paula té 6 anys i és grassoneta. Per aquest motiu, els seus companys de classe es posen amb ella i li diuen Bombolla. Aquest és el nom del conte, Bombolla.
0: Però un dia a la Paula se li apareix una senyora transparent, d'ulls blaus, amb un vestit blau i amb un anell blau en el dit. La fada li donarà a la Paula un regal molt especial que l'ajudarà a voler-se, a entendre com n'és de bonica i a trobar el seu dolç somriure.
1: És tan important que a través dels contes es pugui parlar de temes tan rellevants com l'autoestima, el respecte, l'autenticitat...
0: Doncs sí, Mercè, estic molt d'acord. Crec que fem molt bé de donar a conèixer aquest tipus de llibres. Recordeu, Bombolla, de Tea Rano, amb il·lustracions de Giulia Pintus, editat per Bellaterra Kids i recomanat per nens i nenes a partir de 4 anys.

0: I ja ha arribat el moment d'acomiadar l'Hora del Conte. I com no, ho fem amb música. I serà de la mà de Lali Bigut, amb la cançó Jambo Guana.
1: Jambo Guana és una salutació en Swahili. És un tema popular de Tanzània que dona la benvinguda en Kènia.
0: Bé, marxem, però tornarem la setmana vinent. Així que no falteu a la cita. I mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt bonic.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. Doncs vinga, una setmana més aquí entrenant la creativitat amb la nostra artista empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Doncs vinga, molt bé, amb moltes ganes d'entrenar i avui, vinga, perquè avui m'has confós, perquè normalment entrenem la creativitat amb una sola cosa i avui ho farem amb paraigües, sabates i torrades.
2: A lo gran, avui. Sí, sí, sí.
1: Per què?
2: No, perquè és que avui parlarem de connexions.
1: De connexions.
2: Connexions, ah. Sí, sí, perquè és que és la manera més fàcil i ho aniràs veient durant el programa. Ja veuràs com treballarem la creativitat d'una altra manera.
1: Molt bé, doncs avui anem a connectar, a fer aquestes connexions, no?
2: De fet, he agafat aquests tres temes, diríem, molt a l'atzar, perquè com més diferent sigui el tema, doncs més possibilitat d'idees originals surten.
1: Fantàstic.
2: Si són doncs, molt similars, estàs por ahí. Però així, d'aquesta manera, doncs queda original. Així és que ja ho saps, que la creativitat neix just d'aquí, quan connectem idees que a primera vista sembla que no tenen res a veure.
1: I comencem amb els paraigües?
2: No, espera, primer t'haig d'explicar cosetes, eh?
1: A veure, clar, no, sí, com t'has inspirat?
2: Jo vull saber-ho, espera. Doncs mira, aquí ve la cosa, que quan unim coses diferents apareixen idees noves, que és el que t'explicava, i d'aquí és on t'han nascut molts invents. Mm-hmm. I te volia explicar, doncs, un d'ells, els aspiradors Dyson.
1: Sí.
2: Saps aquests que es van tan bé, sí, que són tan xulos?
1: Sí.
2: Doncs aquest senyor, en James Dyson, que va ser el que va inventar l'aspirador sense bossa, tot això li va venir de dos mons diferents, que és aquí on m'ha vingut la idea de parlar de connexions. Doncs un dia estava observant una màquina per separar el gran, un molí,
1: sí.
2: I allò que va quedar com hipnotitzat de com anava, i va pensar, això puc portar al tema de la neteja. I va fer doncs, el seu pensament entre la màquina de separar el gra i un aspirador, i va sortir el Dyson, l'aspirador sense bossa.
1: Home, doncs això molt contents, perquè aquelles bosses, la veritat, és que fan una mica a vegades de mandra, allò d'haver-ho d'anar canviant contínuament, no?
2: És molt pràctic, aquest invent, sí. Bueno, i en Leonardo da Vinci, sense anar gaire més lluny, ell ho feia constantment, això. Per exemple, observava ocells i observava altres elements i llavors creava invents. I, per exemple, les màquines voladores van sortir una mica d'aquí, també.
1: Aita!
2: Sí, que no, n'hem de parlar
1: hem
2: més.
1: Hem de connectar.
2: Sí. I a veure, què pot sortir si barregem ara doncs, un paraigua, unes sabates i una torrada? Ja has pensat?
1: No, la veritat doncs, és que no.
2: D'aquí a 15 minuts sabrem moltes més coses i ens ambientem amb una mica de música. Què et sembla?
1: Doncs vinga, escoltem el paraguas.

0: Doncs vinga, els paraigües, que són molt i molt útils, amb aquesta cançó del paraigües de la Sonora Dinamita al costat de Mina. A veure, explica'ns, ja estem ben ambientades.
1: Ja estem ambientades, eh? Hem parat just a temps aquesta cançó perquè és una mica picantona, eh?
0: Sí? Ai!
1: Sí, sí, però ho hem deixat al moment que encara anàvem bé,
0: eh? Sí, ens portarem bé, doncs vinga, avui.
1: Doncs mira, sabies que el primer paraigua modern el va popularitzar un anglès?
0: I home, això... és que allà plou molt.
1: Allà plou molt.
0: Allà plou.
1: Sí, sí. I a Londres se'n reien, de fet, eh? Perquè consideraven que només les dones i els rics en portaven. I... però ell va ser constant. I cada dia, cada dia, cada dia, encara que se'n riguessin a davant d'ell, ell portava paraigua. I al final ho va convertir en una moda.
0: Doncs mira, això és que crea tendències, eh?
1: Sí, sí. Aquí és on te podríem fer servir una metàfora que motiva molt quan emprens, no? Que es tracta de creure en el que fas i ser constant.
0: Home, molt bé. Ja, doncs bé, ja tenim la lliçó del dia,
1: Roser. Ja tenim una coseta. Vinga, abans, anem a la Xina. Perquè, de fet, els primers paraigües que es van crear eren per protegir-se del sol. I amb els anys doncs, van anar evolucionant i bueno, els van fer impermeables i eren paraigües de bambú i protegits amb oli de tung, que és un extret de resina de l'arbre tung. I era, aquest paraigua era símbol de protecció i prestigi i també hi pintaven motius de bona sort.
0: Home, són molt bonics, eh? Molt. Els paraigües aquests típics xinesos i això.
1: Sí,
0: i...
1: molt macos, molt i molt macos. Doncs, bueno, va començar així la història. I de Xina ens anem al Japó, perquè el Japó ha modernitzat el paraigües fins a tal punt que han creat uns paraigües amb rodes que et van seguint.
0: A veure, explica'm-ho,
1: sí,
0: això.
1: Sí, van amb un...
0: ja no ho has de portar a la mà, que és el que molesta.
1: No,
0: quan...
1: van amb un comandament o amb una aplicació al mòbil i el paraigua te va ser com si fos un gosset.
0: Ai, m'encanta.
1: I portes el paraigua i clar, vas...
0: Home, realment tots ens hem trobat en aquella situació, no?, de dir, porto el paraigua, porto les bosses que he anat a comprar, ai, sí, tinc set, espera que aguanto el paraigua a sota l'aixella que no em caigui mentre em bec l'aigua i ai, la bossa que m'ha caigut a terra. Aquestes coses ens han passat algun dia, eh?
1: Ens ha passat, sí.
0: Per tant, al Japó ja no passa això.
1: Ja no, ja tens el paraigua aquest. A més, hi pots pensar-hi al bolso, hi pots fer-hi...
0: Home, i, per exemple, ara imagina't, eh? Veus allà, no sé, una conquista, no? Vols ser una conquista, trobes allà, jo què sé, aquell home o aquella dona que s'està mullant i tu allà, ai, per favor, i li envies el paraigües, no?
1: Oi,
0: pot ser
1: mira,
0: una manera de lligar?
1: Oi, sí, sí, bueno, i a més que hi hagi alguna floreta o alguna cosa...
0: Sí, no?, que et porti el regal, un paraigües.
1: Ah, i una capseta de bombons, ja ho tenim fet, això, no?
0: Estem activant el pensament lateral, eh?, ara mateix.
1: Clar, sí, sí, i llavors espera que hi hagi un paper que hi posi el telèfon, no?
0: Sí, no?
1: Truca'm, perquè clar, si no, malament, rai. Doncs mira, he fet servir el paraigua també com a metàfora, perquè podríem dir que és un refugi, no?
0: Sí.
1: És com un símbol que pot ser l'eix central d'on emergeixen altres coses, no? Allò com a vegades que es diuen, no? Aquests projectes estan sota el paraigua d'aquesta empresa, per exemple. Vull dir que és molt més enllà del que és el físic. I he pensat, per acabar la secció de paraigües,
0: sí,
1: amb la Mary Poppins.
0: Home!
1: I clar, el Mary Poppins tenia un paraigua màgic.
0: Aquest ens agradaria tenir-lo, eh?
1: Ah, doncs aquí ve un exercici que ja posem. Ja posem a prova. Mentre posarem la segona cançó,
0: sí,
1: fem un exercici. Què faries si el teu paraigua pogués parlar, si pogués volar, si tingués poders màgics, quin tindria?
0: Ai.
1: Ja tens tema. Ja. Mentre dura la cançó que ens porta a les sabates...
0: Ho pensem.
1: Vinga.
0: Vinga, va. Sí.

0: estic advertint. Però xafar-me les sabates no ho puc consentir. No em xafes meues sabates d'aves. El que tu vull que estàs fent, menys xafar-me les sabates d'aves.
1: Doncs aquí, les sabates blaves de El Vicenç Jornalers, que és aquest tema que estem escoltant. I jo és que, mira, és que ara estava... La Rosina deia, bueno, què, entrem o no entrem? I jo, és que clar, estava pensant què volia que fes el meu paraigües. Jo crec que volar, eh? És que em quedo amb el volar, jo.
2: El volar sempre t'ajuda molt a moltes sí. coses, però bueno... I un paraula màgic.
1: Sí.
2: Que poguessis demanar-li diferents coses.
1: Com desitjos, com un geni.
2: Esclar. Ah. A part de volar, home, estem parlant de que podem imaginar... Ara perquè no tenim temps sí. i no podem concretar gaire. Això ho deixem a la feina, a la gent que ens està escoltant.
1: Farem un brainstorming aquí.
2: Sí, exacte. I llavors fem una llista i hem d'escriure tot el que se'ns va acudint i a partir d'aquí traurem
1: les
2: idees bones.
1: A partir de la 25
2: bones.
1: Hi hauran les bones. A veure...
2: De 40.
1: De 40?
2: Sí.
1: 40, mare de Déu. Bé, sí, doncs sí. ja treballarem més, ja treballarem més. Anem per a parlar de sabates.
2: Vinga, va, de sabates, que explica moltes històries. Des de les primeres sandàlies egípcies fins a les sabates de vidre de la Mantafoc, de les sabates vermelles de la Dorothy del Mago de Oz, hi han passat moltes.
1: I tant.
2: I totes han trepitjat molt i totes tenen molt a dir.
1: Tenen molta història i molta merda sota, perdó.
2: Sempre han estat símbols de camí, d'identitat i de llibertat, no? El fet de poder caminar i poder fer camí, doncs que vas endavant. Doncs mira, canviant, les primeres sabates esportives modernes van aparèixer fa més de 100 anys. I les icòniques, les Converse All-Star, es van crear el 1917 i es van crear per jugar a bàsquet. Una altra cosa és que posteriorment es van convertir en un símbol de rebel·lia, no?
1: Ah.
2: I clar, i en la moda haurien de dir, seguim parlant de sabates, que, per exemple, en Christian Louboutin va fer famoses les de la sola vermelles
1: sí.
2: com a signe de luxe. No, que aquestes, quan mires una sabata i veus vermell, dius, ups...
1: Tendència.
2: Aquestes estan bé, estan bé. Mira, més coses, més coses. Els astronautes de l'Apolo 11 van deixar petjada la Lluna amb soles dissenyades per Nike.
1: Ah?
2: Mhm. I creativament, les sabates ens recorden que la inspiració s'agafa caminant. Què vol dir això?
1: Té tota la raó, això.
2: Sí, ara t'ho explico. Perquè què vol dir? Que caminar ajuda a pensar millor. Hi ha estudis que demostren que caminar augmenta fins a un 60% la capacitat de generar noves idees.
1: Mm.
2: Així que ja ho saps.
1: I d'obrir-te.
2: També.
1: Tu intenta parlar amb algú tímid assentat o porta-la a caminar, a veure quan s'obre més.
2: És veritat.
1: Podeu fer la prova, també, oients, a veure
2: també.
1: Si tinc raó o no.
2: De fet, hi ha activitats amb empresa que es fan caminant.
1: Precisament per això, no?
2: Precisament perquè la gent s'obri una miqueta més, exacte. Doncs vinga, va, tornem a activar, fem un altre exercici que
1: sí.
2: ho posarem en pràctica mentre escoltem la cançó que ens porta al tercer tema.
1: I ara em faràs anar a caminar?
2: No. Ara tornarem a activar la imaginació amb una altra pregunta. Si poguessis dissenyar unes sabates per la teva creativitat, com serien? El mateix, no val volar, que ja tens el paraigua de volar.
1: No, sí.
2: Ara pots fer unes sabates doncs, amb un altre poder, que ballin tot tipus de ball, el que sigui.
1: D'acord.
2: Va, anem a ballar de moment amb la següent cançó.
1: Som-hi.

0: Doncs amb aquest gran tema d'Efecto Pasillo, pan i mantequilla, que la Rosa sap que m'agrada molt, eh?
1: Sí que t'agrada molt, l'Efecto Pasillo i el pan i mantequilla.
0: Sí, les tres, tot m'encanta.
1: I les torrades, què? T'agraden?
0: Les torrades m'agraden, però abans et diré que jo vull unes sabates per poder caminar per sobre de qualsevol superfície.
1: Uau! Ja t'imagino, te sobra del mar,
0: per l'aigua,
1: eh?
0: Per els núvols,
1: oh,
0: no?
1: Sí.
0: M'hi acosto molt per aigües i després
1: exacte,
0: camino sobre els núvols.
1: Ja tens el paraigua,
0: sí,
1: tens les sabates...
0: I que si els hi apretes aquest botó lateral que tenen, eh? Et fa una bombolla que et protegeix i te'n pots anar a navegar per tot el fons del mar a veure què hi ha.
1: Llavors ja no te cal el paraigües?
0: No.
1: Clar, llavors el paraigües ja li hauràs de donar un altre poder.
0: O caure des de dalt als núvols.
1: Oh.
0: Mira. Ai, ara m'estàs fent volar l'imaginació, Roser.
1: Ai, que xulo, eh?
0: Però anem a parlar de torrades, a veure.
1: Vinga, va, anem a les torrades i anirem al tercer tema. Torrades amb oli i sal, torrades amb all, torrades amb allioli, amb tomata...
0: Amb salmó i albúcat... Oh. Ara m'estàs fent venir gana.
1: Amb mantega i marmelada, jo vull parlar d'aquestes.
0: Mantega i marmelada.
1: Mantega i marmelada, no? Perquè, com diu la llei de Murphy, si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament.
0: Segurament si vas vestit de blanc, no?
1: Exacte, i quan diuen la teoria de la torrada, no? Allò que com cau, sempre cau pel costat de la...
0: Això és ben cert.
1: De la... Sí, clar, però té una explicació.
0: Per què pesa més? Per l'altra banda?
1: Pot ser un factor, però a veure, és física. També quan ho diem, quan cau des d'una taula, no? Normal, normalment una taula fa entre 70 i 90 centímetres d'alçada, no? I la torrada té un pes. Doncs què passa? Que al caure comença a girar lentament, però no hi ha distància suficient com perquè faci una volta sencera.
0: Com perquè faci els 360
1: graus,
0: no? Per tant,
1: fa com la mitja volta i per força cau pel lloc que pesa més. Ara, hauríem de fer proves. Hauríem de començar, mira, això és un altre exercici que
0: vinga,
1: es pot fer. Buscar llocs que siguin més alts i tirar torrades, a veure si fan la volta sencera i t'arriben a caure pel lloc que no hi ha la mantega i la marmelada.
0: I cauen com els gats, de peu, no?
1: Això
0: per allà
1: mateix,
0: toca, no?
1: Exacte, i aquesta seria una de les proves que podríem fer, perquè d'aquesta manera doncs, podríem veure si realment és qüestió de física o no. És la llei de Murphy que te diu que no, que si ha de sortir malament, sortirà malament, no?
0: Ho descobrirem, doncs... farem la prova.
1: Doncs vinga, aquí posarem un altre exercici que és el pensament lateral, que tot està relacionat i és una mica tot plegat, eh? Que és veure més enllà, ja ho sabem, que és fora de la caixa, de fet ho estem fent ara, no? Tot el que ens imaginem. I ens imaginarem això, ens imaginarem doncs, una torrada amb marmelada i amb mantega i com hauríem de fer doncs, perquè caigui pel costat bo. Quina alçada necessitem, quina mida de torrada, quina quantitat hi hem de posar-hi, quin plat, potser podem tenir un plat que també faci com un impuls i ho faci caure de diferent manera. Potser
0: si ho fem saltar des d'un trampolí, ja pujaria més amunt
1: ja
0: i potser faria
1: tres o quatre voltes i potser cauria d'una altra manera, no? Clar, anem a pensar una mica amb això, amb les torrades. De quina manera ho podríem fer perquè caigui del costat sec, diríem, de la banda que no hi ha la marmelada i la mantega.
0: I tingueu algú estirat a terra que no desperdiciem menjar i cobri la boca a veure si li entra bé. No?
1: Aquesta seria una ampliació d'aquest exercici.
0: També.
1: Sí, sí. De fet, a veure, molts científics i artistes sempre, vull dir, això ho han dit, no? Que la curiositat neix d'aquí, d'observar els petits detalls i fent-te preguntes que semblen tontes. Perquè al final dius, bueno, per què t'has de preguntar això? Per què hem de perdre el temps reflexionant si pot caure d'aquí o d'allà? Doncs és important.
0: Sí, tant.
1: Perquè prendre't aquest temps per reflexionar aquestes coses et poden portar a pensar una altra cosa que potser portes un temps en allà encallat i no hi ha maneres de que et surti.
0: O potser, mira, acabes creant el que ve a ser un paraigua, una bamba, tot això que hem estat dient, no? Que poden sortir idees creatives quan ens obrim de ment.
1: Sí, i una torrada especial.
0: Exacte.
1: Per tant, com deia Einstein, la curiositat té la seva pròpia raó d'existir.
0: Fantàstic.
1: Què et sembla? I amb això ens en anirem al consultori, perquè ara sí que anem a treballar de veritat.
0: Anem a fer connexions?
1: Sí.
0: Doncs preparats per fer connexions en aquest consultori creatiu amb la Roser Martínez, que sempre ens agrada acabar treballant, eh? Perquè la teoria està molt bé, Roser, però l'hem de posar en pràctica, que sí?
1: Hem de posar-ho en pràctica.
0: Vinga.
1: Ja saps que la creativitat és acció.
0: Exacte.
1: Si no
0: són idees.
1: Si no són idees.
0: Què més? Què hem de fer?
1: Vinga, va. Quan unim coses diferents, tenim clar que s'activen noves rutes al cervell. O el bròquil, com a mi m'agrada dir-li.
0: Sí.
1: Doncs podem començar pensant què tenen en comú, un paraigua, unes sabates i una torrada, no? Per exemple, protecció i suport. El paraigua ens protegeix, les sabates ens sostenen i la torrada ens alimenta.
0: I tant, i aguanta la marmelada, també sosté.
1: Que també, per exemple, començaments. Els tres apareixen al matí, no? Sortim amb un paraigua, posem les sabates i ens fem una torrada.
0: També.
1: Que sí? Que sí. Hi ha aquesta... els tres són objectes simples o coses simples, però un potencial creatiu enorme. Qualsevol d'ells pot ser transformat, reinterpretat o fins i tot reconvertit en una obra d'art.
0: I molt creatius, i tant, eh? Com dèiem, els paraigües aquests de les xines o sabates de la Ventafocs, que les has mencionat en algun moment.
1: Sí.
0: I torrades, ja sabem que en el nivell gastronòmic es pot ser molt creatiu, eh?
1: Es pot fer mil coses. I ara t'explico l'exercici.
0: Vinga, a veure, què hem de fer?
1: Agafem tres paperets. Estigues preparada, eh?
0: Ah, I tothom que ens escolta.
1: Vinga, va, tothom que agafi tres paperets. I posem les paraules, paraigua, a cada paperet. Paraigua, sabata i torrada. I ara és quan hem d'intentar trobar connexions entre elles. Hem de tenir clar que no hi ha ni respostes bones ni respostes dolentes. En aquí hem de deixar anar tota la imaginació. El que ara, o sigui, no és allò de dir, ui, no, que això és una cosa infantil, això no... No, és igual.
0: No.
1: Tot apuntat, perquè el que menys vulguis escriure potser és el que més et pot sorprendre. Mira, he posat algun exemple perquè així es pot ajudar. Un paraigua amb soles de sabata per caminar sota la pluja sense mullar-se.
0: I així pots menjar la torrada tranquil·lament, no?
1: Sí. Unes sabates que fan olor de torrades calentes quan camines.
0: Oh.
1: O un paraigua amb un petit forn solar per torrar el pa mentre esperes que pari de ploure.
0: Oh, que bé!
1: Clar, intentar buscar connexions, invents, que què podem fer amb la sabata que tingui alguna cosa a veure amb el paraigua i amb la torrada. Què s'ha tocat? Algo així.
0: Molt bé. Jo és que estava pensant, totes tenen as i es a les lletres.
1: Ah,
0: però clar,
1: bé.
0: Una connexió que tenen entre elles, eh?
1: No, també està molt bé. També això hauríem d'escriure-ho, perquè potser ens surt una paraula amb as i es que no té res a veure i és el que busquem.
0: Perquè recordem que no hi ha idees dolentes, Roser.
1: No, ni cap ni una.
0: Ni una,
1: no, el que passa és que potser no és la idea del moment, aquestes idees.
0: Per això es guarden en els calaixos, no?
1: Això, en els calaixos secrets, els calaixos de les idees, la capsa dels tresors, no?
0: Jo crec que avui un paraigües, eh? ja que el farem volador, però també amb sabates perquè no s'embruti, que et porti les torrades al matí al llit.
1: Ah, molt bona.
0: Ah.
1: Molt bé, molt bé. Ah. Doncs vinga. Tota manera, l'objectiu d'aquest exercici no és ben bé inventar un producte real, perquè això és molt complicat, però sí que entrenar el cervell per unir mons diferents, perquè el que estem fent és entrenant. I volem tenir una ment molt àgil, molt àgil, molt àgil, perquè quan ens trobem al dia a dia amb coses i dius, ai, no sé què fer, no sé què fer, doncs que estiguem preparats per resoldre tot. Ei, així, amb un pispàs.
0: I si algú crea un invent d'aquests que el patenteu gràcies a la Roser, per favor, envieu-li a l'Instagram.
1: Oh, i tant,
0: no?
1: Home, sí.
0: A on, Roser?
1: El Roser Martínez Creativitat, i a més, que m'encanta compartir, o sigui, que no us esteu de res, eh?
0: Doncs aquí, idees creatives, avui fent connexions amb aquesta entrenant la creativitat que ens agrada fer setmana a setmana amb la nostra artista empordanesa de capçalera, la Roser Martínez, que ja ho sabeu, el seu Instagram està a l'abast i podeu veure totes les coses creatives que fa
1: i
0: Roser.
1: I recordeu que cada connexió nova és una llavor de creativitat.
0: Home, doncs ens n'anem amb aquesta frase. Gràcies,
1: sí, gràcies. Sí, gràcies, adeu.

0: vehicles més. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets i estan treballant en l'excarceració de 2 ocupants del turisme que ha impactat amb el bus. Per la seva banda, l'autocar portava una quarantena de passatgers que haurien resultat il·lesos. Paral·lelament, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat també 4 dotacions dels bombers. I a aquesta hora es manté un carril tallat a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre 2 turismes. Provoca retencions de 9 quilòmetres des del Papiol. També hi ha retencions de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit Tarragona i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre 1:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit, i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació pels pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte, en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals de Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, es farà a l'octubre. La resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express, aquest programa que t'ofereix la millor country music amb la millor música americana i el millor pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui comencem amb Musical Express, amb música de Jesse Dane i de Sarah Bush, amb la peça The Ballad of the Prussian Creek. Benvinguts a Musical Express.
1: The Best American Music and Country Hits on Musical Express. Every Monday evening from 9 to 10 with Francesc Vila on Radio Rubí FM.

Estem escoltant música de Chris Jameson, des de Perryville, des de l'estat de Missouri, Honky Tonk Minute. El més nou d'Ella Langley, això es diu Choosing Texas, des d'Alabama.

originari de l'estat de Wyoming, però ara viu a l'estat de New Orleans. Hunter Hicks. Això es diu One for the Road. Segueix a sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor música americana i el millor country. Des de Ràdio Rubí, 99.7 FM, estudi número 2, on entra ara mateix un dels nostres preferits. Això és Cody Jinx. És la gran Working Man.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Speaking of the Angel. Música de Show Camp. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o suggeriment. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Proper convidat, Maggie Anton, això es diu Miss, with the Texas.

0: un homenatge als que fem ràdio. Ell és Alan Jackson. Thank you for the radio. Des de l'estat de Geòrgia, un dels grans de la country music, Alan Jackson.
1: Thank God for the radio.
0: Thank you good for the radio.
2: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country.
3: Baby, lock the door and turn the lights down low.
2: Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Obrim ja l'altra mitja hora del millor pop i rock dels 70s i 80s. Ell és Gary Rafferty. Des del City to City, això es diu Ride Down the Line.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

són d'aquelles cançons amagades, per dir algú, dintre de la discografia dels quatre de Liverpool. If I Fell, una gran, gran cançó dels The Beatles. Segueixes con la sintonia Musical Express els dilluns a 9:10 del vespre. La millor música aquí des de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM i també pots sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ens hem posat un to romàntics i no ho deixarem. If You Leave Me Now, Chicago.

Avui estem molt romanticons a la segona hora de Música Express. If You Leave Me Now, Chicago. Seguim més romàntic. Això és Art Supply. Aquesta és la Lost in Love.

són d'aquelles cançons que abans a la discoteca, quan feia el temps dels lents, feien mal de veritat.

Es veu que hem tingut un problema tècnic. Tot solucionat. Et dèiem, Art Supply, un d'aquells grups que enamoraven a la pista amb els seus lents. Això es diu Do You Remember? Ell és Phil Collins.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express. Amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. I on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Segon treball d'una de les bandes meves preferides, els Grans Boston, des del Doom Lumbach. Això es diu Feeling Satisfied. Correu electrònic al qual pots dirigir-te per fer-nos alguna petició, alguna sugerència. musicalexpressrubi@gmail.com. musicalexpress, amb dos S al final, rubi@gmail.com. Grans entre grans, els Boston. Arriben els Pretenders, això es diu Back on the Chains Again.

Chrissie Hynde liderant la banda. Els Pretenders. Back on the Chains Gang. I amb la música dels Eagles en directe... ja em despedeixo de tots vosaltres. Des d'aquest doble treball gravat a Santa Mònica, a Califòrnia, amb la seva peça Hearts Tonight. Salutacions ben cordials d'aquesta com sempre punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més important i destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 d'aquest matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral

0: Elèctriques i han treballat 4 dotacions dels bombers. Hi ha estat diverses hores tallat un carril a la PC de Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, que de fet encara existeixen en aquesta hora. Retencions també de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges, en sentit sud, en sentit Tarragona. I densitat a la PC entre Mollet i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alcamp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del SEM. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'accident no hi havia servei de vigilància, evidentment, i durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins l'any 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada.

0: que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus i, en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda, els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador

0: Ella ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
1: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha emès aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de terra territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització al Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340 a causa aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'ha estat treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell-Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell a Palamós ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
3: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers. Que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a Rurals o avisem a la policia local.
2: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
1: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-los, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
4: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest Pla de Pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova direcció general forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
1: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
5: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
6: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
5: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
7: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
8: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo, pues sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo y de los cargos que represento.
7: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la Passeta Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les

0: segundo más.
1: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols, i passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també d'Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la primera federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlle ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a primera divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda, els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia, clarament, un repunt de les temperatures.
12: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiu, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
10: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
12: Losada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
10: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
12: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
14: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
12: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
15: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve, ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornarà a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya. No?
12: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa. Amb temperatures molt elevades, cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor. Refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
16: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
17: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i hi ha sombra.
16: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
18: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
16: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
19: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
16: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
18: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
16: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
20: Ah, no, jo dormo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hay nada que me quite a mi el sueño.
16: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
12: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, a la Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
21: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
15: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per perquè us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
21: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
0: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
21: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
12: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
4: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
15: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
4: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
22: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
4: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
12: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona, greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc i el tall al N240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
21: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
12: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies i entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
21: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
12: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
21: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
12: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
21: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
12: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital
1: de... Continuem parlant de música i de festivals. El festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.
2: Nunca voy a estar de vuelta, siempre quiero ver que hay más allá, me gusta andar a ciegas, necesito...
0: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
1: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb la bellesa el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me voy a permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà a Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on mostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara, si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles, també doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure 4 intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Casellas guanyen els premis de Creixell Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'on a la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadora, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar, amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol, durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i del que han llegit i del que han observat i del que s'han empapat han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda. Radio Rubí.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
9: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
10: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
11: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb a l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't, eh?
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, el 90...
0: Imagina't si ha plogut.
2: Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va firmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que,
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Loli.

0: i
1: de
0: la
1: Lolita, i jo em diria la Lola Flores, també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte. I el Moncho, també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros, però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home... Hombre, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar,
0: què tenim? A veure
1: què et sembla. Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, i es feia en directe, des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe. I ho feia la Sara Montiel, que cantava ben al Paral·lelo i moltes cançons. I ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser... I és, jo crec, que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: En aquella època...
0: O no?
1: Clar, tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina. Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics
1: del país.
0: Sí,
1: que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? El Directissimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb El Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet El Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècia, i aquesta és l'essència del foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com soc jo, una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deies, quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer El Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent El Foraster, i que la història continua. És a dir, tenim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida El Foraster.
0: Llarga vida El Foraster, i ara fa poc un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, eh? Estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, eh? I de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: És a dir, ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar de cavar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: eh?
0: Dir, sí,
1: com
0: sí,
1: fos,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, eh? "Ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar." I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc més presents
0: quan
1: vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues
4: ai, ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin ego. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: El tenim.
3: Sí, ostres, ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: L'altre te veus, sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Però està bé.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva? A veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer. No m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser brutal.
1: Només de veure... en Josep, amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment. Bé, en fi,
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern, el govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica com un lladre.
3: Sí?
6: Perquè...
3: Sí. No? Déu-n'hi-do com puja el net, eh, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon
0: sí.
1: i eren 8:45 del matí.
0: Que
1: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els volats pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, un tant per cent de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'explica és la seva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai,
3: i molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu...
4: Em fa viure.
3: Eh?
4: Em fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No ho sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell
4: sí, puc.
3: Per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per,
8: sí,
7: per aguantar. La,
9: la, la. I què és, un cop de coll, allò...
8: Ja. Pum, I bon.
0: Sí. Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai,
0: ai,
1: bé,
0: que sí. Maco aquest també va ser, eh?
1: Però una senyora de 101 anys, imagina la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh.
1: Ah, que aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
10: Ué, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
11: Sí, sí.
10: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
11: Sí.
10: Ell és el teu fill?
11: Sí.
10: I, per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres.
11: Sí, sí.
10: En Miquelet va morir,
11: sí.
10: Ens ho van fer saber. Ostres!
11: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
10: La Cinteta viu aquí?
11: Sí,
12: aquí dalt, sí.
10: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys. I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
13: Au, a ballar, carinyo. Què? Oh. Yeah.

0: mejor.
1: La puc saludar?
2: Sí, i tant.
1: Home, Neni, cap aquí.
2: Endivina qui hi ha aquí.
3: Ella, vegeu si ho coneixes.
2: Vegeu Cinteta si el coneixeu.
1: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
4: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
5: Sí, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
4: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava, sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
5: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc de fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica, a emocionar-te sense fre, perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. Mm. No. El secret del Foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
4: però també
5: però
4: és secret... important. També és important.
5: Sí, d'acord.
4: No treguis mèrits, Quim.
5: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
4: Ho sabem.
5: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tinguis, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
4: Totalment.
5: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer fa prou bé.
4: Exacte.
5: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan, tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
4: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran? Quin brutal, això és brutal, clar, brutal mèdia.
5: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
4: no
5: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
4: són úniques.
5: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
4: Exacte, oh, jo, correcte.
5: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
4: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
5: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
4: sí.
5: Amb la Cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva, però que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar, és a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
4: Totalment.
5: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
4: sí.
5: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
4: sí,
5: hi ha guerres, i que hi ha
4: interrupcions, sí, sí.
5: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de plàstic. Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
4: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
5: sí, tant,
4: per casar-se. Escoltem-ho.
5: Santa Maria Dolor, i tant, que me'n recordo.
0: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso Dolor.
3: Doncs, hola.
0: M'està molt de tu, eh? Oh.
3: Jo?
0: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
6: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
0: Li estàs demanant alguna cosa?
6: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
3: No, però t'has demanat en sèrio?
6: Bueno, clar.
3: I això és de veritat? Sí? Oi,
6: bueno, què dius?
3: Jo clar que sí.
4: Ai, Quim, que maco això que
5: ai,
4: va ser també.
5: Ai.
4: Que maco.
5: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
4: sí.
5: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entreu en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, estic allà. Me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
4: Mm-hmm.
5: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
4: sí.
5: Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
4: segur.
5: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
4: encara
5: el tinc.
4: No.
5: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
4: Exacte.
5: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
4: sí.
5: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho no vull ni imaginar. Ni imaginar, serà extraordinari.
4: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el Foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
5: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
4: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes
5: sí,
4: que els ajuda.
5: El que m'has dit és maco, és maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el Foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps, i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del Foraster, i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària, i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altra és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, i vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius potser ens estem perdent coses, no? Vols dir que no ens estem perdent coses? No, vols dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques, i que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el Foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
4: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
5: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el Foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vinguent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
4: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest Foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
5: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà, a veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí! Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí, que no em veus.
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps, ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits.
1: Bueno, i després...
0: Aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana... Tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar. Ah, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps? Sí. Quin nom tenia de noi?
0: Ah, no. I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen quasi bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò, ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Res de res, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, res de res, Toni.
1: De res!
0: De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no?
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta... Com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no... Home, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrit com una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió... Els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis! I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no?
1: A un són. La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que em deien... Anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: s'ha perdut. Personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal
0: sí.
1: algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Quin tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa a la Rambla. Era raro no veure-la. Te recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: Al
1: a l'Ocar és el Rincón de l'Artista, sí. però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup
0: Atresmedia
1: treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? Apunta ja un programa de televisió que porti a grans figures. Aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha
1: no, a la això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas,
0: això. Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu, així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marrash, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així.
1: Ja,
0: mal
1: però
0: no es pese.
1: Amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: jo volia portar a la Marrash aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això a la vés convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix amb una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
1: I els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació
0: sí.
1: exquisita.
0: Cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: sí, aquella cosa.
1: Que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí. Recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm, talla'm, talla'm el que vulguis de mi. Però, per favor, dóna-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo,
3: ¿no? Han pasado
2: unos cuantos años. Unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy ya ha venido, para mí ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs, potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca, i vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, eh? Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada que s'ha fet a Sant Celoni també ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i el COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. Escoltem a la portaveu d'aquesta entitat, Mònica Rodrigo.
2: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les mancances i amb tots els problemes que hi ha a dia d'avui a l'aula. Per això creiem que han de seguir les mobilitzacions.
1: Els sindicats emplacen el govern a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. I parlem de sindicats, però en parlem d'altres, ja que demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura i humitat i intensitat de la feina que determina automàticament quan els empleats han d'aturar-se. I és que això ho diem quan ahir acabava una onada de calor, però és que demà les temperatures repunten i començarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta aquesta tercera onada de calor i poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Ja en cultura, una de les festes majors més carregades de continguts que aquesta setmana viu al Penedès és la Festa Major del Poble de la Granada. Hi haurà una actuació castellera i el concert de grup Obeses. Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
3: De la programació d'aquest dissabte destaca la inauguració de la mostra de vins i escumosos a 6:15 de la tarda al celler cooperatiu. Davant de l'Ajuntament a 6:00, un dels plats forts, l'actuació castellera que reunirà els xicots de Vilafranca

0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
3: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
2: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
4: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
2: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
5: Tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
2: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
6: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal. I jo, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
1: Ja ho heu escoltat. Tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat.

0: En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tusset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tusset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili del fuoco.
3: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
2: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, i una sèrie de qüestions, la família i el de les dones, també, déu-n'hi-do.
2: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
2: I mira, perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí?
3: No havien 300, quallat. 350 anys del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
2: Esclar, aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
2: Les memòries, Josep Maria. Sí, és que jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri Nocturni.
2: Ara se m'ha apartat el micro...
3: Triumviri Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits. Sí. I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia: escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs es va quedar doncs en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic: oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
2: Quants hereus, de Crassa?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment, eh?
3: N'hi ha una colla, eh? N'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No, no,
3: com
4: Roma...
3: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, sí, té els seus hereus, els sí. seus hereus. Ja
4: no
3: crec.
4: Totes les coses són bones.
3: No.
4: Però bé, August va crear aquest cos que, més, que ha anat evolucionant uh-huh. i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui sí. que a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovito Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus i després hi ha el Magister i en aquesta presentació també actuen nens que nens amb paper i tal i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelé Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions, més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, productes Terella seguirà sent el gladiador, però des d'un des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament, són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva, mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res, al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarracoviva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1,6 kg, doncs nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus, marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarracoludus, que és que bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
2: era
3: diu.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica no, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs I m'encanta.
3: Doncs sí, si ets del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. Oh, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs fem un regalem-nos un concert on a part de nosaltres quatre i tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parleu-me una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic, en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs, és un toston. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el per què i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: L'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant, i és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
2: xivolla. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revella de Sant Joan.
4: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revella de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la Pobla
4: de Mafumet. Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí
3: i
4: per allà.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament, malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el Pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quin els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí. Cada dia les tenim a tones.
2: era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que, escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantats.
3: Encantats.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... Li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final tenen amores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i, tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part, bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor que és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, no, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixies tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Onada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme, el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per aquesta part més cultural, mitològica, orígens, i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi han molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi han en català. No n'hi han en català? I jo tinc una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya, a veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'he trobat.
2: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment, bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, jo això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltes, moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen. Dos cultures.
1: Sí, una feinada espectacular.
2: Tan llunyans. Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general, no.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar. A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia.
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'scrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que clar, jo amb tants de noms he arribat un moment, jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut aprendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa... una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonic.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuoba, això?
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si tu... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Isa, sí. Isa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que... Aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo que sí. Sí, sobretot en la part més posthistòrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, aquest m'ha fet molta gràcia, què vols que et digui?
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que... Són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Un incendi forestal crema avui a Camarasa, a la Noguera, en una zona pròxima al nucli de Fontllonga. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta unes 7 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit del Montsec de Rubiers. Les flames cremen vegetació agrícola i forestal. Ja han creuat la carretera C-13. Precisament aquest cap de l'incendi ja ha superat, com dèiem, aquesta via i ara mateix ha estat tallada i avança en direcció nord. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament dels veïns de Fontllonga i demanen que tanquin portes i finestres. Els bombers per ara ja han ampliat el seu dispositiu fins als 98 efectius amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. I això passa en un dia que s'acaba una onada de calor, però demà les temperatures tornen a repuntar i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament des dels sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que asseguren que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determini automàticament que els empleats han d'aturar-se. I seguim en plena sindical perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada s'ha fet a Sant Celoni i ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les que poden convocar vaga. Emplacen el govern també a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Precisament parlem del govern que avui ha publicat les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Aquest mes de juliol serà el primer pas per posar en marxa aquest pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Paral·lelament a aquest anunci del govern, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren contra l'ampliació del Logis Empordà i el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I en els esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: Ella, la Loli, és una de les nostres noies i ella està super emocionada, sobretot amb això, no? El creuar-se de cames o facilitar-li la vida. Al final té 75 anys i li facilitem molt la vida per lo que ella mateixa va aconseguint cada dia, no? Va venir amb les botes que no se les podia acordar perquè tenia una inflamació bastant gran dels peus i arrel de millorar hàbits i tal, realment li va baixar aquesta inflamació i a dia d'avui es podia acordar les botes superbé.
1: Però clar, a tot aquest procés, parlem ara parlava de la part emocional, clar, es comenta i es diu moltes vegades que el que és la part emocional, o sigui, la part de la nutrició mengem, l'aparell digestiu, que no em surt el nom, és el primer cervell.
0: Sí, realment.
1: Moltes vegades ho posem al revés, no? Com és aquest procés d'anar directament a aquestes emocions? Perquè clar, parleu de que teniu nutrició, entenc també que acompanyeu una mica la part física, però com és el procés de lligar una cosa amb l'altra? Com maneu el focus d'aquest aparell digestiu i dieu, aquesta persona necessita això?
2: Bueno, hacemos una evaluación, si entendí bien, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Creamos un perfil de bienestar con la persona. La persona cuando llega a nuestro centro de bienestar recibe una hoja en la que ahí completa todos sus datos. O sea, desde qué quiere lograr, tanto si quiere perder peso, aumentar su energía, mejorar su salud, aumentar su masa muscular, mejorar rendimiento deportivo. Nos va seleccionando qué es lo que quiere lograr. Y a partir de ahí nos cuenta justamente lo que hablábamos antes, cómo es su rutina diaria, cuáles son un poco sus hábitos y cómo es su rutina para también conocer su horario. Por ejemplo, la Loli que estaba en pantalla es una señora que no tomaba nada de agua, por ejemplo, hoy se toma cerca de 3 litros por día y eso ha hecho que mejore muchísimo todo el aspecto de su piel, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, a partir de crear eso, entendemos también cómo poder ayudarla. Porque si no conocemos a la persona, tampoco es muy difícil saber cómo poder...
1: Claro, vais destapando un poquito esa parte de necesidad, ¿no? Y luego hablamos ya de emociones, claro, has de conocer a la persona para saber realmente en qué proceso está de su vida.
0: Sí, també tenim una miqueta que és com un procés d'inducció de 10 dies, que al final aquests 10 dies han de venir presencialment. I el fet de venir 10 dies pràcticament seguits al club, nosaltres li diguem club, presencialment al final sí o sí acabes tenint una relació superpropera amb la persona i t'acaba explicant, jo què sé, no? Més enllà de què ha menjat o que si ha begut aigua, no? T'acaba explicant, jo què sé,
3: les coses que li han passat,
0: sí,
3: o que li preocupen.
0: Sí.
3: Imagino que és aquest vincle i aquesta relació de confiança i també aquest espai segur per poder explicar moltes vegades el que ens inquieta i fa que tinguem aquests bloquejos, que és el que diem, no? L'aparell digestiu, no? Que es bloqueja moltes vegades. Perquè això està bloquejat.
2: Sí, tal qual és així. Al final és crear relació amb la gent. O sea, és conèixer todo, no es conocer únicamente si quiere bajar de peso y trabajar una dieta estricta como suele hacerse. Conocemos desde quién cocina en casa, quién hace las compras, si hace ejercicio, o sea, son muchísimas cosas que hay que indagar en una persona para poder ayudarla a que mejore sus hábitos. Y también entendemos que al final todo lo que tiene que ver con un cambio de hábito suele ser complicado. No solamente hablando en cuestiones de nutrición, tiene que ver si querés empezar a leer, es construir el hábito de leer. Y la construcción del hábito es complicado porque te necesita cierta energía por parte nuestra y cierta disciplina y constancia, que por lo general lo que nos suele faltar. Porque con motivación todos arrancamos, pero el problema es la constancia después. Y si no tenemos una meta clara, no tenemos alguien que nos guíe, que nos acompañe, que nos diga... Y no es todo así, todo estricto. Es un proceso en el que aprendiendo poco a poco y conociendo tu cuerpo, conociendo todo de vos... se t'hace más fácil el proceso.
3: Vau arrencar al gener, però hem anat veient, ara hem vist ja dues fotografies d'usuàries o... Sí. No sé com les diu, perquè si és un club, que són usuàries del club, són... Què diríem?
0: Són...
2: Sí, hi ha... para poder venir al club, una vez pasado ese proceso, que ahora al final estamos haciendo un estudio corporal gratuito también para que puedan conocer un poco la información que damos, que eso lo hacemos de manera totalmente gratuita, independientemente de que la persona después tome una decisión si quiere unirse al club o no, la información está, que al final es lo que más nos importa, o sea, darnos a conocer y que la gente se lleve una información diferente a la que se encuentra hoy día en el mercado. Y a partir de conocer sus hábitos y todo lo que habíamos hablado anteriormente, para poder sumarse al club, como el club es privado, hay dos tipos de bonos con los cuales trabajamos. Tenemos un bono de 10 días y un bono de 30. Con eso la persona puede venir al club a hacer sus visitas y le incluye todo lo que es el servicio dentro de lo que tenemos en el club.
1: Jo també entenc que teniu part online, no? Perquè has comentat abans que pots venir els primers dies presencials i després sí. Entenc que després feu com un seguiment online, no?
0: Bueno, aviam, sempre facilitem, intentem que sempre sigui punt de trobada venir presencialment, perquè al final tens una motivació, tens un acompanyament, tens el teu espai segur allà, que això no t'ho ofereix a nivell online, per molt que facis videotrucades, per molt que facis trucades, per molt que per WhatsApp, no és el mateix realment. A nosaltres ens agrada el contacte directe, el contacte
1: vosaltres
0: presencial.
1: Vosaltres parleu molt, molt de comunitat.
0: Sí.
1: Vosaltres voleu generar sí, algo més.
0: Un moviment, sí. No sé, un algo guai així, no? O sigui, no sé com explicar-ho, però...
1: Que hi hagi bona vibra, que sí, ens fa falta, sí, perquè sí, al final també si estem a casa, entre l'ordinador sí, i les notícies,
0: exacte,
1: acabem una mica sí, tots això, amb el, no sabem si tenim l'aparell digestiu a dalt
0: sí,
1: o el cervell a baix.
3: O la vida en general.
0: Sí, sí. Sí, sí.
3: Una tribu,
0: sí,
3: no?
2: Sí, una tribu. Sí, sí. Dentro de lo profesional, porque al final hay que ser profesional con lo que estamos haciendo, porque estamos hablando de la salud de las personas, sí, también tratamos de generar esa, no amistad, pero
0: también.
2: Pero sí, que también amistad, ¿no? Pero que sea un poco más también eso de
1: tocar, de pelle.
2: Sí, sí, somos de sí, muy de recibirte abrazos, besos, cariño,
0: bueno,
2: de preguntarte cómo estuvo tu día en general. Después sí que vamos a lo que vinimos, sí, ¿no? Pero esto es un pack completo. O sea, si tu día está malo, lamentablemente hay factores externos que no podemos controlar y que muchas veces si no tenemos cabeza se ven ahí reflejados en lo que tiene que ver con la alimentación, esos ataques de ansiedad que solemos tener o cosas por el estilo, entonces eso hace que...
3: Jo anava, havia començat abans amb això del gener, que m'he quedat, sí, com els diem usuaris, però realment anava a buscar en aquest poc temps, segur que heu tingut més casos d'èxit com el de la Loli. Ens podeu explicar algun o alguna anècdota, algun cas que dieu, ostres, d'aquell dia me'n recordaré sempre.
1: A part, ens estan escoltant, perquè m'ho han dit, diu, està sí, la gent atenta, sí, sí, aviam que diem, va.
3: Bueno, no cal dir noms, no cal...
0: Bueno,
3: sempre
0: hem demanat permís,
3: autoritzat el primer,
0: sí, sí, sí, però... Ai, jo em quedo sense sí, dubte amb la Mari Carmen.
2: La Mari Carmen
0: és la germana de la Loli. I no és tant un canvi físic, és més un canvi de cara, d'actitud, d'emoció, no sé. Va arribar, aviam, bueno, per X motius, no lloré. Per X motius, bueno, tenia una situació que estava passant per un procés una miqueta trist, una miqueta així de bajón. I realment va ser com... No sé realment qui va ajudar aquí, O sigui, també et dic, perquè va ser una ajuda mútua. I la Mari Carmen a dia d'avui és una altra persona, o sigui, és supercontenta, superalegre, super... no sé, és com et diria la nostra iaia, però no iaia, perquè al final no vol que li diguem que és la nostra iaia, però
1: és la persona
0: realment
1: entranyable, no?
0: Sí, és la persona que diries, jolín, i si veiéssiu, bueno, perquè no podem ensenyar fotos, però si realment veiéssiu quin canvi ha tingut a nivell emocional, o que et vingui i et digui, noies, avui he dormit 4 hores seguides. És molt fort, però que una persona de quasi 80 anys et digui que ha pogut dormir 4 hores seguides quan passava per aquest procés i no dormia pràcticament, és molt fort.
3: La satisfacció.
0: És molt fort,
3: no?
0: Molt.
1: Escolta'm, se m'ocorreix un nom. El gimnàs de les emocions.
2: Bueno.
0: Vale, sí, algo així.
1: No?
2: Sí. Se mira,
1: m'ha vingut així al cap.
0: Sí.
1: Home, és que les emocions també s'han de treballar,
2: Sí, sí. Bueno, en lo personal somos mucho de ir más por ahí
0: sí,
2: que por por la alimentación. Al final, si vos estás bien, todo en tu vida va un poco mejor y todo se te va haciendo más fácil. En el paso a paso, en el día a día, cuando vos estás bien con vos mismo, todo se te hace más liviano.
1: Hem parlat de la Loli i de la Mari Carmen, però a mi m'agradaria saber si hi ha homes, quin perfil tenen aquí en aquest club, perquè jo crec que aquí hi ha un bon rotllo.
0: Sí.
1: M'estan agafant ganes i tot.
3: No, jo t'anava a dir que la vida és molt cíclica també i que tots passem mals moments i que a vegades necessites doncs, aquell moment, no? Poder-te treure les coses i vinga, va, tornar a començar, no?
2: Imagínense que nosotros cuando planteamos el proyecto hablamos de que tienen que venir al club por lo menos esas primeras dos semanas de inducción para que rápidamente le podamos corregir los hábitos nutricionales, porque al final, al corregirlo rápido, les es más fácil ver un resultado y motivarse, ¿no? Pero claro, hablamos de que pueden venir 15, 20 minutos y quedarse ahí con nosotras, ver qué están comiendo, cómo lo están haciendo, qué dudas tienen, qué le van surgiendo, y resulta que se terminan quedando una hora y media todos ahí en el club hablando de todo, de sus cosas, de su vida, de recetas, de tips, de
3: bueno, ¿no?
2: Algo que no dijimos de Loli y Mari Carmen, que con la edad que tienen esto, porque al final sirve como inspiración, ¿no? Cuando decimos que no tenemos tiempo, que no podemos, que estamos grandes, que en la edad al final es solamente un número. Ellas empezaron a venir al club y empezaron a ir al gimnasio, empezaron a ir a nadar. Venían de casa caminando, se volvían caminando y eso también da de qué hablar, ¿no?
0: Aquests petits hàbits, ¿no?
2: Siempre nombramos mucho a Lolina y Mari Carmen porque al final son las dos personas mayores que tenemos en el club y son ejemplo.
1: Llavors, hi ha un equip aquí intergeneracional, no equip, els perfils dels usuaris són...
0: Hi ha de tot, totes les edats. I és més, tenim també homes... Bueno, tenim un, realment, per ara.
2: En el club.
0: Sí, al club. Online sí que tenim algun altre més, però al final al club sí que volem que n'hi hagin algun més, però al final realment, no sé, noi, tots són dones al final, però ell és la mar de content.
1: Us han de conèixer.
0: Sí.
3: A veure, i que també els hi costa fer tribu. Jo crec que és una mica si ens anem als avantpassats, no? Vull dir, clar, els hem d'entendre també.
2: I aprovechamos a felicitarlo, no? Porque hoy llegó y superó los 10 kilos perdidos en un mes y medio.
0: Sí,
1: wow.
0: Sí.
1: Wow.
2: Así que Isaac, si está viendo esto, felicitaciones, amigo.
1: Escolta, però arriba en 3 mesos aquí, que no fareu en un any.
3: T'anava a dir, perquè un club, i ja parlant del club, en 3 mesos. Vull
0: bueno,
3: dir.
0: La nostra visió s'ha de dir que és molt gran i volem omplir-lo mínim amb 100 persones i obrir 10 clubs a... potser a Rubí no, però... arreu de Catalunya,
1: sí, aquí
0: Espanya, etc.
1: Això m'agrada a mi.
0: Sí, tenim un projecte molt gran,
1: això
0: realment.
1: Això és un model de negoci.
0: Sí.
1: Oh,
0: sí.
1: Com m'agrada a mi això.
0: Sí.
3: Emprenedoria.
0: Sí,
1: emprenedoria.
0: Sí.
3: I aquí a l'Inspirat no parem de rebre projectes que llancem aquí un desig,
1: projectem.
3: Cap al món, projectem, i després sempre hi ha el compromís de que torneu i ens ho expliqueu.
0: I tant.
3: Quan això passi.
0: Sí, sí.
3: Nosaltres ho llancem, i projectem.
1: I ara tiro jo la meva. I normalment passa.
3: Home, i tant.
0: Bueno, esperem que passi.
1: Perquè vosaltres teniu un club de nutrició, de benestar, però és que nosaltres tenim aquí també un club d'inspirades.
0: Bueno, també estem bastant inspirades.
1: Sí. Doncs benvingudes als clubs mútuament, no? Sí. M'encanta aquesta mena vibra, aquestes ganes de fer, m'encanta.
3: Jo vull saber, important, perquè ens queden uns minuts, a Flores Nutri Club, on esteu, o sigui, on esteu ubicades, on està el centre?
0: Estem al carrer Cervantes, número 132, al local 1. Estem al costat del teatre. O sigui, estem bastant cèntriques, hi ha bona ubicació per aparcar, bastant bé. O sigui que tothom qui vulgui venir és benvingut.
3: I aquest tothom que vulgui venir és, que ens esteu escoltant, qui ara mateix tingui problemes amb l'alimentació, partim d'aquí, d'aquesta base, que vulgui doncs, perdre pes o guanyar pes o que hi hagi algun tema més físic, sí? Directe cap allà. I llavors fer una primera entrevista, que és el que dèieu abans, no? De coneixença.
2: Sí, lo que hacemos es trabajamos con cita previa. Porque si nos llegan muchas personas juntas, realmente no le podemos dar la atención que nosotras queremos darle a esa persona. Al final, la primera experiencia que viven en el club es el trato uno a uno que tienen con nosotras, desde que llegan hasta que se van. Entonces, trabajándolo de manera personalizada, la persona también encuentra su espacio.
1: ¿Y la ahí. Cita previa on anem? ¿Al Instagram o anem donar un telèfon?
2: En el Instagram está la conexión al WhatsApp, así que no hay problema, o también por mensaje privado en el Instagram también pueden.
1: El nom de l'Instagram és tal qual?
0: És florece.nutriclub.
1: Vale.
0: Però igualment...
1: Que la gent que ens està veient ho veu, sí. Però que els que ens estan escoltant que sàpiguen que poden trucar sense cap compromís.
0: Sí, cap problema.
1: Els informareu. A part, teniu una cosa, un detallet, per a algú que vulgui provar alguna cosa, no?
0: He sentit... I tant.
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, tothom que ve realment té una petita degustació, així que, bueno...
1: Degustació sí, sí. No és de menjar, eh?
3: No, clar, jo m'estava imaginant,
0: bueno, també podria ser. O sí? Sigui, en el primer contacte no posem menjar, però sí que tenim algun snack saludable per allà a sobre que...
2: Hablabas de tribu antes. Ahí, bueno, como comparten tanto tiempo juntos y se van cruzando unos con otros y se van conociendo, y bueno, se creó esto de... Esa pica buena, ¿no? De a ver quién pierde más peso. Y surgió también
3: bueno.
2: que todos estaban antojados de sushi. Todos querían sushi. Todos querían sushi. Y bueno, dijimos, bueno, a ver, vámonos de sushi todos juntos. ¿Por qué no? Porque al final, dentro de aprender a comer saludable, también está no privarse de las cosas que nos gustan, ¿no? Es encontrar ese equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos conviene. Y de esa manera poder equilibrarnos en el día a día. Así que ahora nos vamos todos juntos al sushi. Y el que más peso pierde tiene un regalo también por nuestra parte. Y ahí están todos haciendo lo mejor posible de sus cosas.
3: Me encanta. Sí, sí.
1: Bueno, es una
3: es
1: forma.
3: Es como un challenge.
1: Claro, sí, claro. La mejor forma de fer allò que necessites, no? I que el teu cos necessita. Perquè al final hem de dir que fer esport sol i és un avorriment. Sí, sí, bueno, sí. El que li agrada sí. Molt bé, però jo, per exemple, en el meu cas, que més, el més mandrosa no podria ser per fer esport, jo crec que això és un bon repte. O sigui, i comptar amb gent que et recolza pues, és molt important. Sí.
2: Bueno, deporte también hacemos en el club cuando no nos traen el plan de comidas y no nos cuentan qué están haciendo. Tienen castigo.
1: Ah, o sigui, que tot no és flors i violes.
0: No, clar. Els deures s'han de portar fets. Si no es porten fets, hi ha sentadilles, hi ha exercicis que s'han de fer, clar.
2: En especial per a la Mercè, que no ens trae nunca el plani.
1: O sigui que, Mercè, sí. No et conec, però que et convidem a que vinguis quan vulguis explicar-nos la teva experiència. Sí, sí. Doncs vale. Moltes gràcies per haver vingut. De veritat, doneu un bon rotllo, que m'estan agafant ganes d'apuntar-me. Us esperem aquí per saber més, eh?
0: Okay. I tant.
1: Sí, que us donem un plaç d'un temps, eh? Aneu sí. Pensant Vinga, que aquest model de negoci ha d'anar continuant.
3: Florín, florece, que no flores. Jo dic flores sí. Nutriclub, no és florece.
0: Bueno, en català és floreix. És molt maca la paraula. No?
1: Doncs marxem amb aquest tema de figaflaues, la salsa, que no ens pot venir millor que així, tal qual.
3: Vinga, eh? A ballar.
1: Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 10 hectàrees a la Serra dels Geners, a tocar del Montsec de Rubiers. Els agents rurals han aclarit que el foc no ha entrat a l'espai natural protegit. Un focus secundari ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Empès per la marinada, el foc ha carenat un turó i ara baixa pel vessant, amb menys intensitat, tot i que el cap de l'incendi continua generant focus secundaris. Els bombers hi treballen amb 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. La carretera C13 està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil, precisament, també ha enviat un missatge, és alert, ara ja farà una hora, als telèfons mòbils de la zona per confinar els veïns de Fontllonga, sobretot demanant que tinguin tancades portes i finestres. Per altra banda, l'altre incendi d'aquest matí de Mont-roig del Camp està controlat. Els bombers ja han demanat el restabliment de la circulació de trens. I ahir acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Precisament revisem aquesta previsió del temps, sobretot per aquesta tarda i per als propers dies, amb Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Dissabte de treva, sobretot pel que fa a les temperatures, que avui hem assolit els 38 graus a punts del Pla de Lleida, però la jornada ha estat molt xafogosa a tot el prelitoral i litoral català. Amb una tarda que hem tingut la presència d'algun ruixat aïllat esporàdic a punts del Pirineu i Prepirineu més oriental, demà diumenge iniciarem aquesta tercera onada de calor amb unes mínimes elevades, sobretot al Delta de l'Ebre. Matí, que tindrem la presència de molts més núvols, sobretot a la Costa Brava i Daurada, tindrem l'arribada de molts núvols als prims al conjunt del país i també aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà que ens deixarà aquest cel molt més marronós. Amb un mitjà, les temperatures recuperaran els 40 graus al Pla de Lleida i a les valls del Pirineu esperem superar els 32 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I precisament per aquesta calor, els sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren que són genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Per altra banda, el sindicat de l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs el 8 de setembre. Ho han fet en una reunió on també estaven USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, que són els que la poden convocar. També insten el govern de la Generalitat a convocar la negociació amb el comitè de vaga. Ja en esport, ràpidament, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Rubí Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 19 hectàrees a la serra de Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies. Per ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig del Segre Noguera Pallaresa. Aquí hi ha un focus secundari que ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Precisament aquesta carretera està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil també ha confinat els veïns de Fontllonga, que quan els ha enviat un desalert ara ja farà 2 hores, demanant sobretot que tanquin portes i finestres. I és que ja acabem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens n'anem fins a Altafulla, a la plaça del Pou, que acull la Diada de les Cultures, amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, dels castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Tenim allà en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Com està anant aquesta diada?
2: Molt bona tarda. Doncs la diada està finalitzant la primera ronda, una primera ronda que han engegat els castells d'Altafulla amb el 3 de 7. Els Xiquets de Tarragona, que han completat el 7 de 8. I atenció als castells de Vilafranca, els Verds, que han començat forts amb el 9 de 8 amb folre. Per tant, s'esperen en aquesta diada. Com a mínim, podríem veure unes 4 gamma extra, segurament, i és el primer enfrontament de la Colla Vella amb els Verds de Vilafranca, tenint en compte que enguany és any de castells. Per tant, la rivalitat està al màxim amb el permís dels Xiquets de Tarragona, lògicament, que també porten el seu programa, i els castells d'Altafulla, que volen fer una bona actuació a casa seva, a la plaça del Pou davant de l'Ajuntament, i que està plena de gom a gom. Per cert, que enguany es compleixen 25 edicions d'aquesta Diada de Cultures i també hi ha hagut un petit acte d'homenatge a l'impulsor d'aquesta diada, i s'ha celebrat amb regals i un homenatge important.
1: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o també la podeu veure a la plataforma La Xarxa Més. Abans us parlàvem de calor i els sindicats de treball demanen precisament assumir canvis importants d'organització i hores per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. I parlem en esports, parlem del Barça, que té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees, però ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa. I hi ha hagut un focus secundari que ha travessat la carretera C13, una carretera que precisament està tallada. Ara mateix segueixen confinats també els veïns de Fontllonga, que Protecció Civil els ha confinat per el fum de proper a aquesta zona. I seguim en aquest tema perquè els bombers del Departament dels Pirineus Orientals han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord, que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault, de la Moté, ha informat que l'incendi està contingut dins del perímetre i ja no es pot propagar. Tot això passa en aquests dies d'onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrencarà un altre. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I ara canviem de terç i ens n'anem a Altafulla, a la plaça del Pou, on hi ha la Diada de les Cultures amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Precisament tenim en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Bona tarda, ja hem tingut algun gama extra?
2: Bona tarda, doncs sí, déu-n'hi-do, quina diada ens estan oferint les colles. Especialment les convidades que estan presents aquí a la plaça del Pou d'Altafulla. Hem vist games extras, sí senyor. Començant pel 9 de 8 amb forra de Vilafranca en primera ronda, el 5 de 9 amb forra que ens han deixat la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 amb forra i l'agulla en segona ronda, en aquest cas dels Verds, dels castellers de Vilafranca. Ara mateix estem acabant la segona ronda, són els rosats els qui tanquen aquesta segona ronda, estan vestint el seu castell. És un 4 de 9 amb forra, que estan ara mateix carregant, estan pujant els rosats en aquesta Diada de Cultures, que és especial per aquestes gama extra, aquest gama extra que estem veient avui a plaça, i perquè es compleixen 25 anys d'aquesta Diada de Cultures. Els rosats, per cert, que ara estan pujant el 4 de 9 amb forra i l'agulla, com han fet els castellers de Vilafranca, també en segona ronda. Frec a frec, doncs, entre rosats i verds, avui aquí a la plaça del Pou d'Altafulla.
1: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir la Diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, rubí.

0: Són les 9 de la nit.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa on explorem els grans reptes i oportunitats del món tecnològic que ens envolta, per no dir que ens està absorbint. Avui ens endinsarem en un debat clau per al futur d'Europa, la intel·ligència artificial i la seva regulació. Perquè d'entrada ens preguntem si cal regular, si cal regular més, o si aquesta regulació està limitant la innovació, o si al contrari ho estem fent bé i estem protegint el nostre model social i democràtic. Per parlar d'aquest tema, contem avui amb uns convidats experts en el tema que a continuació us presentaré.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Bé, doncs, benvinguts. Avui tenim uns quants tertulians i estaria bé potser que us presentéssiu, si us sembla. No sé, tal com us estic veient aquí, doncs comença tu, Javi.
1: Bon dia, sóc el Javi Creus, sóc el fundador d'Ideas for Change i em dedico a la innovació disruptiva.
0: Héctor?
2: Bon dia, sóc l'Héctor Sankoski, antic professor de la UB, treballador de l'àrea metropolitana, directiu de l'àrea metropolitana i estic en temes de desenvolupament sostenible.
0: I Ferrer?
3: Doncs bon dia, sóc el Josep Ramon Ferrer, sóc el president de Graustic i sóc el director d'innovació a CIRT.
0: Bé, doncs avui el tema del programa és... avui no parlarem del tram, encara que segur que surt. Parlarem de la intel·ligència artificial i el seu desenvolupament, que hi ha postures diferents, no? Els americans sembla que van a saco a veure tot el que treuen, i aquí doncs ens ha donat per regular i no, potser no desenvolupar. Però vaja, no vull ser jo qui parli del tema. El tema és aquest. Unió Europea, intel·ligència artificial, regulació o acció? I endavant, qui vulgui, doncs que comenci.
2: Bueno, si voleu, trenco jo, que sóc el que més últimament estic parlant d'aquest tema. A veure, el problema no és no regular, sinó què regules i amb quina cultura de la regulació, diguem-ne, no? Jo crec que el problema de fons que té, seré molt breu en aquesta primera intervenció, ara ha millorat bastant, havia sorgit una primera regulació, ara l'estan modificant, sembla que va en millor camí, però jo crec que el problema de fons és que la cultura de la regulació que està regulant la intel·ligència artificial no lliga amb el moment de la intel·ligència artificial en el moment productiu ni en el moment econòmic actual. O sigui, és, per dir-ho suaument, és una cultura de la regulació decimonònica, diguem-ne, no? Del Codi Civil de Napoleó, per entendre'ns, no? El qual hi ha tota una sèrie de principis que són correctes, però potser algú s'hauria d'ajornar.
0: Doncs vinga.
1: Home, jo estic d'acord en part, però també crec que cal considerar que Europa està molt endarrerida en inversió digital. Teníem indústries madures, no teníem indústries de bases digitals. Hem crescut amb una dependència digital i energètica que ara ens adonem i em sembla que no està en la regulació, però moltes vegades la Unió Europea ha regulat i s'ha adoptat com a estàndard global. També a l'últim moviment de Google, a l'última demostració, et garanteix que compleix la regulació a tot el món. És a dir, que la regulació està embebida en els propis sistemes clau ara mateix també.
0: I Ferre, tu com a president de Graustic, una associació que abarca doncs, tot el teixit TIC d'aquí a Catalunya, com ho veieu des de Graustic?
3: Bé, a mi em sembla que el que està passant és una mica el que ha passat en els darrers anys a nivell de regulació, no només amb el tema tecnològic, sinó també amb els temes econòmics i amb altres punts. No em sembla massa diferent el que està fent als Estats Units, el que està fent la Xina i el que està fent a Europa respecte a altres matèries en relació doncs, al camp energètic o altres camps. El que potser, com deia l'Héctor, és un moment en què hem de trobar l'equilibri entre com regulem i al mateix temps com som capaços d'impulsar aquesta innovació amb intel·ligència artificial. I també estic bastant d'acord amb el que deia el Javier, de que si som capaços de trobar aquest punt d'equilibri, al final Europa acaba fent que aquest tarannà o aquesta regulació acabin esdevenint estàndards mundials. Per tant, jo crec que el que es tracta és de si som capaços de trobar aquest punt d'equilibri entre el que regulem i com incentivem al mateix temps la innovació i el desenvolupament tecnològic.
0: No sé si preguntar-vos quina postura... Bueno, no, Héctor, vinga. No,
2: a veure, aquí...
3: Deixem-ho
2: que faci un petit incís en un altre tema, no té res a veure, però que en el fons sí. Jo dono classes de compliance, no?, per la universitat. I és curiós, diguem-ne, perquè la primera cosa que els dic, sóc l'únic no penalista, diguem-ne, no?, el qual ja és curiós, i la primera cosa que els dic als alumnes és tot el que esteu regulant de compliance està en el Codi Penal. Per tant, per què hem de fer un sobreposat? Moltes de les coses que estan en la regulació actual ja estan en el Codi Penal. O sigui, el dret a la intimitat, totes les coses que han sortit, la protecció de la infància, tot això que són uns dels elements que conformen el cos principal, diguem-ne, de la regulació en general, de tot el tema aquest del tractament de les noves tecnologies, de les TICs, ja està molt regulat. està bé que es pugui ajuntar tot això. El problema de la intel·ligència artificial és que els debats sobre els quals s'entran de fons, ètics, etc etc, i és molt interessant tot aquest que s'ha donat aquests dies a partir del YouTube aquest que està penjat al grup, tenen que veure molt més amb percepcions, jo diria, quasi filosòfiques, que la necessitat de regular lo fil per randa, no? Perquè la intel·ligència artificial està evolucionant a un grau i a un nivell en el qual les preocupacions van en coses que no hem previst, no les que hem previst, Gemma, no? Ja hi ha una llei de protecció de dades, Gemma. El problema no està en la llei de protecció de dades, està en el que jo plantejava en l'article i el que he plantejat en la reunió és l'autonomia que pot tenir un dron, Gemma, quan va fer un atac, Gemma. Aquests són els problemes que té la intel·ligència artificial i com regules una cosa que està constantment, es diu generativa, creant nous mecanismes i està evolucionant. Aleshores, aquest és el tema de com s'estableixen els límits, perquè estem parlant de regulació, no estem parlant, diguem-ne, de la intel·ligència artificial, no estem parlant de la regulació del seu control. A mi és el que crec que em preocupa i aleshores si hauria de... És necessari, crec que amb això estem tots d'acord, el tema és per on s'agafa el toro i com és d'alguna manera s'utilitza un pinzell molt fi per saber exactament en quins temes i en quins camps actuar. Per mi és el principal problema, no? Sí, per raó ètica, perquè fer un document ètic sobre la intel·ligència artificial està bé, però... I tal, però no és, això no sé com regular la ètica en aquest sentit, no?
0: Un moment, ara respostes per part del Javi i del Ferre, però s'acaba d'incorporar el Ramon Palacio. Ramon, benvingut, estàs aquí?
4: Hola, gràcies. Sí, em sembla que ja en sentiu i superat certs problemes tècnics i he pogut sentir a partir de la segona... Bueno, la primera de l'Hèctor me l'he perdut, però ja estic aquí. Estic bastant d'acord amb el que comenta l'Hèctor. I anant directament a la pregunta que posaves, és regulació o acció, tu l'he dit, regulació i acció. Ara, la regulació ben feta, i és veritat, com diu l'Hèctor, estic d'acord, que pràcticament està tot preregulat amb altres codis, el Codi Civil, sobretot, i que no cal fer masses extres. De tota manera, jo penso, per anar ràpid, jo penso que Europa té tendència a codi napoleònic, no?, a regular ex ante i a regular tota la casuística, i això és impossible de mantenir actualitzat perquè la vida evoluciona. Llavors és millor, penso, regular ex post i regular els conceptes fonamentals que probablement estan ja al Codi Civil. En quant a l'acció, i vaig també aquí al grano, en quant a l'acció, les grans tecnològiques són americanes o xineses. I la intel·ligència artificial és un producte de les grans tecnològiques avui, que és americà o xinès. Penso que Europa no podrà competir, no perquè sigui intel·ligència artificial, sinó perquè és un producte de les grans companyies que no existeixen a Europa per aquest motiu. Existeixen als Estats Units i a Xina. Aleshores, quin rol li queda a Europa, a part de regular? Que ja el sabem i és el que estem discutint. Doncs li queden rols importants. Li queda el rol de l'ús, li queda el rol del talent, i si cas, copiar a Xina i posar la intel·ligència artificial, no fabricar-la, sinó utilitzar-la bé a les escoles, saber utilitzar totes aquestes eines a les escoles. I, per suposat, intentar competir amb la producció, però partim de molt avall i mai serem, mai, a curt termini, no podrem competir amb el que estan fent avui els dos grans blocs de creadors d'intel·ligència artificial, que són empreses dels Estats Units i de la Xina.
0: Respostes.
1: Home, jo estic d'acord amb això. També crec que, a veure, insisteixo, és que el darrerament no és la intel·ligència artificial, és digital. És a dir, tal com diu el Ramon, es poden construir apps sobre el que hi ha. Tal com es podien construir negocis, a sobre la internet, que la compartia per tothom, i a Europa tenim només Spotify, pràcticament. És a dir, potser el que falta és la manera d'aprofitar-ho, la manera d'invertir-hi. Ara tenim diverses oportunitats, la despesa militar, que bona part serà en intel·ligència artificial, i jo crec que tenim un avantatge estructural a Europa, que som els ciutadans. La intel·ligència artificial menja dades i en lloc del món hi ha 500 milions de ciutadans educats en llibertat d'expressió i xarxa social. I crec que activar aquestes dades és el que ens donaria a l'Europa una diferència respecte als Estats Units, respecte a Xina i potser aliances amb altres llocs com la Índia o Brasil o Nigèria, la resta del món, no?
3: Jo també penso que la força d'Europa, partint de la base del que s'està dient, que amb tecnologia doncs, en aquesta matèria anem molt endarrerits, la força és el model europeu. el model social i el model europeu. I en el fons, jo crec que també darrere aquesta regulació o aquests crits de la regulació, en el fons és la por a perdre aquest model europeu o la voluntat de preservar aquest model. Per això segurament jo crec que regular amb por és un error, regular tenint la fortalesa de que el model és el model europeu per nosaltres, el model a seguir, segurament regular en positiu per potenciar el model ens faria canviar una mica aquest xip. Jo crec que el tema és buscar aquest punt d'equilibri amb què facilitem la implementació i explotar al màxim el que hi ha amb casos d'ús per potenciar el nostre model.
0: Però jo us pregunto, aquesta regulació què pretén regular? El desenvolupament de la intel·ligència artificial o a l'ús de la intel·ligència artificial? Entre altres coses, perquè si és l'ús, és una intel·ligència artificial que no hem fet aquí.
4: Aquesta regulació entenc que pretén regular l'ús a Europa, i això és una part i un lloc. Vull dir, és dos vegades limitat. Dos vegades limitat. I mai serà... Mai arribarem a més, no?
2: Jo considero... Bueno, no sé, Ramon, si vols primer intervenir tu... No sé. Volies intervenir, Ramon, perdó. No, jo simplement el que considero és que això que tu planteges és en part una dicotomia, però jo, francament, o sigui, primer, el que tu has dit és absolutament impecable. Com pots regular el que fan els Estats Units? Com a molt el que podràs és fer el que fan els xinesos, que és censurar-lo, diguem-ne, no? El que fa Iran, no? No entra, punto. No entra. Jo quan vaig estar a Iran, perquè vaig tenir que donar un curs, tothom tenia parabòlica i connectava amb tot per parabòlica i s'ha acabat, diguem-ne, no? Anaven al satèl·lit, no? Però tota la classe mitja i classe alta, òbviament, la gent pobre segurament no podria, no? Perquè era molt car. Però bueno, existia. Segon tema. El tema és, fixeu-vos, justament el que ve a dir la regulació existent és justament sobre l'ús final, diguem-ne, de la intel·ligència artificial, diguem-ne, i que afecta això que parlàvem amb el Ramon, que dèiem el Ramon coincidentment, tot el tema, diguem-ne, que està recollit bastant en el Codi Civil, diguem-ne, no? I algunes coses en el penal, Ramon, també algunes coses són del Codi Penal en la nostra legislació europea. I aleshores, jo crec que és molt difícil en aquest sentit regular, insisteixo, si no entrem en un camp que és un camp de lo desconegut, que és, això ens fa recordar la primera regla, la tercera regla de Asimov, no de Yo Robot, no, mai podrà atacar un home, diem-ne, no? O sigui, que la intel·ligència artificial l'única cosa que no pot fer és destruir la vida, diem-ne, no el robot en aquest cas, diem-ne. Jo crec que la resta és tot molt, molt feble. I aquí Europa ha sortit endavant per dir, hòstia, com ens protegim? I en lloc de protegir-nos, estimulant, i aquí jo voldria posar una petita diferència amb el que s'ha dit, jo crec que hem optat per el camí històric, no? La regulació, el mateix que hem fet amb els cotxes elèctrics, dues coses importants. I l'he plantejat en diverses reunions. Els xinesos fa 10 anys no tenien els cotxes elèctrics actuals i avui dia són líders. Per tant, han superat els americans, han superat el Tesla. Per tant, això que no és possible és un... Bueno, és cert el que dieu de que el tema de les tecnològiques, però també és cert, diguem-ne, de que s'hauria d'estimular molt més. Jo quan sento el que ha posat França i el que ha posat Espanya per desenvolupar la intel·ligència artificial pròpia, ja comencem malament, no? La pròpia, no? Cadascú en el seu idioma i tota la història. Però ja amb això no entro. I comparo amb la pasta que han dedicat, els diners que han dedicat als Estats Units, cosa que ningú diu, de fons estatals, de fons federals, al desenvolupament de les tecnològiques, clar, és que la comparació és enorme. Per tant, clar, si no invertim, si no apostem per una inversió d'una altra manera, no sortirà. I per últim, hi ha una experiència que sempre s'ha de recordar, que l'experiència d'Estònia, diguem-ne, no? Estònia és el país avui dia d'Europa més avançat en matèria, diguem-ne, de més que Estats Units. Jo he treballat molts anys al Banc Mundial i anàvem a veure de tot el món Estònia, eh? No solament, o sigui, el Banc Mundial, que estava als Estats Units com a seu, i per tant, acabo. Allà hi ha un tema que és que potser hauríem de pensar que no en tots serem els líders, però en alguns temes podem ser tenir un lideratge i invertir. Clar, sense pasta això no es pot fer. Tenint talent, sense pasta no es pot fer. Gràcies.
3: A mi, jo estic molt d'acord amb això que diu l'Héctor de la inversió pública. Jo crec que clarament... O sigui, he dit dues coses que a mi m'han semblat molt rellevants, que és inversió pública i, a més, sense vergonyes. O sigui, Estats Units fa molts anys que inverteix el diner públic en tecnologia, no ara, des de fa molts anys. I jo crec que Europa hauria de treure's aquesta careta i fer el mateix. I fer-ho de manera conjunta. Jo crec que un bon exemple també és què ha passat amb Airbus i Boeing. O sigui, és un bon exemple de que poder tenir una indústria molt competitiva si ens hi posem de manera conjunta. I una de les coses que sentia darrerament és que sembla que amb el tema de la regulació a Europa està per minimitzar la burocràcia. Veiem-ho, perquè en fons jo crec que gran part del problema que tenim a Europa és no en si mateixa la regulació, sinó l'aplicació d'aquesta regulació i la burocràcia associada a tot això.
4: Absolutament d'acord, absolutament d'acord, si em permets. Sí. Aquí hi ha una paraula que per mi és important, que és confiança. Llavors, si Europa regula, ha de regular en confiança. I, per exemple, el Reglament Europeu de Protecció, el Reglament General de Protecció de Dades, tan bonic, de què serveix? De que hi hagin uns responsables de les empreses que es poden multar o que poden multar l'empresa, però que a nivell particular estem subjectes a la desprotecció de dades tots. Llavors dius, estima, per què el fas si no s'aplica o no es pot sancionar o no troben els... Això és el risc de la regulació, que no passi igual amb la intel·ligència artificial. I en quant a lo de la inversió pública, també absolutament d'acord. I ara, en aquests moments que tenim una inversió pública prevista per motius que a mi no m'agraden gens, igual aquest 2% que es posa a Espanya o aquest 2% que hi ha d'Europa de seguretat i defensa es podria dedicar bàsicament a inversió tecnològica.
0: En quant a l'acció, això que acaba de dir el Ferre acaba de dir, si ens hi posem de manera conjunta, no és aquest un dels problemes, aquest intentar treballar de forma conjunta, perquè Europa no deixa de ser...
1: Està clar que tant a nivell d'inversió com de mercats, com de desenvolupament de tecnologies, si poden ser obertes, com dades ciutadanes, insisteixo, si la Unió Europea es donés a cada europeu una ID digital que serveixi per tota la Unió Europea i un repositori personal de dades on qualsevol institució, qualsevol empresa dintre Europa tingués que donar-nos una còpia de les nostres dades, podríem, la partida seria diferent, perquè això no existeix a cap... A Estònia. Estònia és el model més similar a aquest. És a dir, insisteixo en el rol dels ciutadans i crec que és molt important. I també una altra cosa, que ara estem veient una intel·ligència artificial molt centralitzada. Però no sabem si el model final serà un model DeepSeek, molt lleuger, que cadascú tindrà el mòbil, que aprendrà de manera contextual. És a dir, la partida està als inicis. La internet semblava que seria molt descentralitzada, acabant estant molt centralitzada. Aquí potser ens trobem que la partida final és diferent a com l'estem dissenyant ara.
0: Vinga, no pot haver-hi silenci aquí. Qui li toca?
2: No, però silenci no hi haurà. El tema està de que, com ens vas dient, que si hem curts, diguem-ne, si hem molt... Escolta, jo només insisteixo, diguem-ne, de que... Però fixeu-vos, ara Ramon ha dit una cosa, bueno, tothom està dient coses superinteressants, però és una cosa que és molt important. Entonces, bueno, jo estic molt familiaritzat amb la cosa europea per raons de feina, quan estava abans, no?, la feina europea. Fixeu-vos que quan es surti aquesta regulació hem de fer 27 transposicions. No te lo pierdas, eh? 27 traduccions, 27 transposicions, comparar-los... Amb això és insostenible. No sé si m'entereu. Només fer això, com deia, la burocràcia d'això és un disparat, no? Però bueno, hem de pensar una altra cosa. Jo no sé... Bueno, crec que sí, que toca reduir burocràcia i toca... Bueno, podríem aplicar la intel·ligència artificial, perquè som capaços de reduir la burocràcia.
4: Quasi sempre, quan parlem d'aquests temes, tirem per elevació i em sembla que ho fem bé. O sigui, parlant d'acció o de regulació, estem parlant del problema d'Europa amb la burocràcia, estem parlant del compliment o la compliance, que deies tu, estem parlant d'inversió pública. Potser podríem dedicar aquests últims minuts a això, a fer un resum de les que són les nostres recomanacions a Europa. I jo n'he dit algunes ja.
0: Sí, jo el
1: que volia demanar... Hi ha un altre, jo crec que...
0: Parla un moment, Javi, jo sí que volia demanar, perquè ens queda el temps junts de fer una roda de en definitiva, tancar cada un de vosaltres.
1: Jo crec que per sota la dependència digital que hem tingut està la dependència energètica. És a dir, els centres de dades es mereixen no en volum de dades, sinó en volum d'energia, en megawatts, no? I a Europa no tenim resolt la independència, l'autonomia energètica ni l'abundància energètica, i tenim la possibilitat de fer-ho. Em sembla que això també ho hem de contemplar.
3: Jo també, per acabar, jo per acabar també diria que Europa té un model social i un model de qualitat de vida que no només ens cal preservar, sinó que molta gent del món voldria, i per tant l'hauríem d'aprofitar en positiu en lloc de fer-ho amb les pors que estem fent, i que estic convençut de que podem desenvolupar indústria en matèria tecnològica i en matèria energètica i evolucionar amb sostenibilitat i amb un model, diguéssim, que la regulació ens ajudi a impulsar-ho.
0: Ramon?
4: Penso que el paper dels estats, en aquest cas del macroestat Europa, és posar el terreny de joc, i el terreny de joc és aquest que estem dient entre tots ara. És un terreny de joc on les empreses puguin jugar més fàcil, on els recolzaments públics siguin enfocats a les finalitats grans, i on no es posin traves a les iniciatives. I penso que Europa pot fer això, i el desburocratitzar, si em permeteu, és bastant important.
2: Dos cosetes: inversió en innovació, sostenir cohesió social, tres coses, i el tema energia que ha dit el Javier és clau, i ja ho he explicat en diverses vegades, Javier, i tenim energia de sobres en Europa, si volem, de sobres. El que passa és que hem d'invertir també en energia renovable, clar, és que es mossega la cua.
0: Javi, tenim energia o no tenim energia?
1: Tenim el potencial, com diu l'Hèctor, el que no tenim és un... Primer, mercats nacionals ja és molt difícil d'optimitzar. És que la manera més fàcil d'optimitzar és connectar producció i connectar emmagatzematge. I això no ho fem ni a nivell regional ni a nivell europeu, perdem el temps.
0: Bé, doncs el que sí que crec és que nosaltres sí que tenim energia i que l'apliquem a intentar resoldre això, o no sé, contribuir de la forma que puguem. Res més, gràcies per haver estat aquí, Javi, Héctor, Ferre i Ramon, i us espero la propera edició del programa, si voleu, esteu convidats. Vinga, gràcies.
3: Gràcies a tu, Tomàs.
1: Gràcies.
2: Ja, gràcies.
0: I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem obert un debat fonamental sobre el paper d'Europa en aquesta era de la intel·ligència artificial, que és regular o actuar. Hem escoltat veus que ens han recordat que la clau no és només fer normes, sinó saber per què i per qui les fem. Res més, donar les gràcies al Javi, a l'Héctor, al Ferre i al Ramon per compartir idees tan valuoses, i gràcies, per suposat, a vosaltres per escoltar-nos. Recordeu que el futur digital és aquí i que el construïm entre tots. Ens trobarem a la propera edició del Món és Digital la propera setmana. Res més.
5: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
6: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: hola@barcelonadot.com.
6: Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: És mitjanit.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: El que ens fa avançar no és només arribar més lluny, sinó la necessitat d'entendre el que sentim, de posar paraules al que ens passa i de compartir-ho. Per això, festes com la de Sant Jordi ens recorden que les històries també ens sostenen, perquè d'una manera o altra, tant si mirem la lluna com si obrim un llibre, el que busquem és el mateix, no sentir-nos tan petits ni tan sols.
2: Bon dia a tots i a totes. Els andorrans, que han celebrat aquests dies també el Sant Jordi, reben avui a un dels seus dos copínceps. El que trepitjarà Andorra serà Emmanuel Macron, que hi viatja per segona vegada, en aquesta ocasió també sense la seva dona Brigitte, per motius d'agenda d'ella. Aquest canvi de darrera hora ens l'ha comunicat el nostre company del Cruïlla d'Europa, Gabriel Vázquez, que, com saben, ens parla cada setmana des d'Andorra, i aquesta vegada no ho podrà fer, no podrà estar amb nosaltres degut a tot aquest degut a aquests fets que ell haurà de cobrir. Macron tractarà amb les autoritats andorranes dos temes molt polítics, l'avortament i l'acord d'associació amb la Unió Europea. Ja hi dedicarem un programa a la forma de governar-se del país veí amb aquests dos copínceps, Macron per França i Lluís Serrano Pentinat, el bisbe d'Urgell, que ho és per l'estat espanyol. Ara escoltarem els nostres convidats. La primera és l'Esther Reyes, autora del llibre El corazón del WhatsApp, que us vam presentar la setmana passada per fer un tast del Sant Jordi d'enguany. El llibre és de l'editorial Círculo Rojo, s'està traduint al català i el trobareu a les llibreries. El tema és l'acompanyament als malalts en els últims dies de la seva vida. Com ja sabeu, el pare de l'Esther, que va tenir un càncer de pàncreas, se'l va emportar aquesta malaltia amb 37 dies. El llibre explica l'acompanyament que la filla, la família i sobretot el personal del centre sanitari li van fer des del servei d'oncologia de l'Hospital de Mataró. Això és el que ens deia l'Esther.
1: Bon dia, Teresa. Bon dia, Gabriel. Bueno, gràcies per l'acollida que em vau fer al Cruïlla d'Europa. Us volia fer saber que encara estic processant tot el que he viscut aquest Sant Jordi. El llibre s'acaba de publicar i no sabia gaire què esperar, i al final doncs ha anat molt, molt millor del que m'imaginava. He pogut estar signant a Barcelona, a la parada de l'editorial Círculo Rojo, i vaig ser a la Fira de Mataró. Em va emocionar moltíssim veure els meus llibres a les parades de les llibreries barrejats amb autors importants. I, bueno, el més bonic, sens dubte, ha estat la gent que s'apropava, que preguntava, que compartia i que d'alguna manera connectava amb la història. Pel que fa a les vendes, doncs, bueno, encara no tenim dades tancades, però el llibre va sortir fa només un mes i ja em queda menys de la meitat de l'estoc inicial, així que estic supercontenta. De cara al futur, doncs, tinc moltes ganes de seguir fent-lo créixer, de fer presentacions i que pugui arribar més gent, perquè al final va d'això, d'acompanyar. Una abraçada a Teresa i Gabriel i moltes gràcies pel vostre suport.
2: Moltes gràcies, Esther, per aquestes paraules. I ara li preguntarem al convidat que tenim aquí a l'estudi, en Ramon Navas. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Tu has fet algun llibre?
3: Sí, un llibre sobre la meva dona, de Cometes i Asteroids.
2: Com
3: de l'editorial...
2: Em sembla...
3: És l'editorial Marcombo, i el llibre es diu Observació de Cometes i Asteroids, crec. El nom del llibre és
2: amb
3: curiós.
2: Amb els dies que molts anys que l'has fet?
3: No.
2: Ja no te'n recordes, ai senyor, que anem malament.
3: Sé de lo que va. Eh? El títol és anecdòtic per mi. Sóc una mica caòtic amb aquest aspecte.
2: Molt bé, molt bé. Doncs, en Ramon Naves, ja el coneixeu els nostres oients, viu a Premià de Dalt?
3: No, a Cabrils, a Cabrils.
2: Ah, Cabrils. Molt bé. Tens un...
3: Però també tenia un observatori a Premià de Dalt.
2: Exacte. Però ara un observatori. Sí. Val. I com és que has fet aquest canvi? Potser veus millor la lluna?
3: Perquè actualment visc a Cabrils. L'altre era el que era casa dels meus pares i és on vaig començar.
2: Molt bé. En Ramon Naves, ell és un científic. Ell sempre li agrada dir aficionat.
3: Sí, perquè no cobro. Una cosa és el que un sap i l'altra és si cobra per lo que fa. Jo com no cobro per lo que faig, sóc aficionat.
2: Però per mi, com que tu saps del que parles, ets un científic. Val? Ell és un científic que estudia els fenòmens físics del cosmos, utilitza telescopis, satèl·lits i moltes altres coses per entendre l'origen, l'evolució i el comportament de l'espai.
3: Sí.
2: Que sí? Sí, important. I penso que les persones no en fem tant de cas com...
3: És bastant el gran desconegut. Jo crec que anys enrere l'astronomia estava com més en voga. Poder per la carrera lunar al principi, als anys 70, 80, i ara... I ara torna a reflotar amb lo de la lluna, poder, sí.
2: Clar. No, està clar que nosaltres l'hem portat aquí al Cruïlla d'Europa per analitzar l'Artemis 2, l'Artemis 2. Entre aquest programa i els dos darrers de la temporada, que farem el 22 i el 29 de juny, en tornarem a parlar.
3: Sí.
2: Sobretot de com deixem el món preparat per aquest eclipsi solar,

0: militar, amagada de tecnologia, de recursos, perquè se suposa que a la Lluna hi ha uns recursos que ara per ara no són gaire útils, però podrien ser-ho. Llavors, els xinesos tenen la virtut de que fan tot un plan a molt llarg termini i el posen per escrit. I normalment compleixen el que escriuen. A diferència d'altra gent, els xinesos, quan posen un pla, tu el vas seguint i veus que si per tal any deien que farien un coet tal, ja l'han fet. Han anat complint els passos a poc a poc. I al 2030 els xinesos aterraran a la Lluna.
1: 2030.
0: I llavors la por dels americans és, vale, els xinesos aterraran a la Lluna i nosaltres què fem de mentres? Pues els ha agafat una mica, no diré per sorpresa, però sí que estan corrent per intentar arribar abans que el 2030 a la Lluna. I tot el que hem vist al projecte Artemis és bàsicament intentar arribar a la Lluna abans que els xinesos.
1: Per tant, que ens hem tornat...
0: Hem tornat a la carrera especial. Amb una gran diferència, i és que actualment a la Lluna, amb la tecnologia actual, és molt més econòmic que als anys 60, 70, que va ser una proesa i un gasto espectacular. Va ser una despesa tan gran que va hipotecar part de l'economia dels Estats Units. El que passa és que per ells allò era, vamos, imprescindible fer-ho. Té molt mèrit que es logrés en els anys 70, perquè hi ha gent que diu, home, si ara no hi podem anar, com és que hi van poder anar? Bueno, perquè van dedicar una quantitat de recursos extraordinaris. Ara, el mal és que hem tornat a la Lluna i la gent diu, oi, per què no hem aterrat? Bueno, doncs perquè les naus que han d'aterrar no les tenim fabricades encara. I perquè el coet que hi ha anat és un coet que ha fet la NASA i és caríssim. És molt més econòmic que el Saturno V, però és caríssim. I ara es vol involucrar els milionaris del món dels Estats Units, entre ells l'Elon Musk, que és un d'ells, i l'altre el Bezos, Amazon i SpaceX. Vale. L'any que ve, en teoria, han de començar a fer proves i, per dir-ho d'alguna manera, han jugat a diversificar les cartes. Llavors, li han dit al Bezos, tu fes una nau per poder descendir a la Lluna. Aquesta nau s'està construint, està molt verda. I a l'Elon Musk li han dit, el teu coet més gran que fas, a veure que també pugui anar a la Lluna. Tots dos estan a veure qui és el primer amb provar aquesta tecnologia i per poder aterrar a la Lluna. Perquè el coet de la NASA, tal com està concebut, el que pot és portar-lo fins a la Lluna, però no pot aterrar i després despegar de la Lluna. Aquest pas ens falta.
1: I
0: aquest pas serà privat.
1: Ah, privat. No privat. Seran a l'Artemis 3, que hi ha...
0: No, a l'Artemis 3 se'ls portarà fins allà, però així com en el seu dia vam anar amb un únic coet i que havien dues persones, no, ara es vol anar una mica més a lo gran i la idea és que vagi... De moment a l'Artemis, que jo crec que no té gaire futur a l'Artemis, en fi, perquè surt caríssim. És un molt més barat si ho contracten a l'Elon Musk o a l'altre, amb el Bezos. Això sortirà més econòmic. Es tracta que l'empresa privada s'involucri, la NASA els està enxufant calés perquè espavilin. Fins ara anava una mica més adelantat a l'Elon Musk, a les últimes proves d'un coet que en realitat no està relacionat, però no té res a veure amb això, del Bezos, no ha sigut tot lo acertat que ha tingut alguns fallos, amb lo qual hi ha molta... No sabem si els americans duraran anar a la Lluna o tornar a la Lluna abans que els xinesos. Això està...
1: S'omples d'incògnites.
0: Sí, sí, sí, sí. No, no... Hi ha una sèrie d'ites que es tenien que haver fet que porten retard. És cert que últimament les coses que ha fet SpaceX li han sortit millor i el coet de... Per dir-ho d'alguna manera, per anar a la Lluna podem anar d'una manera més cutre, amb un coetet més senzillet, que seria el que està desenvolupant el Bezos, però que està molt ben fet, o podem intentar tornar una mica a lo grande, amb l'Elon Musk, amb un coet gegantí, que podria... En fi. Però els dos estan verds.
1: Val.
0: Bueno, és que falten molt pocs anys pel 2030. Amb aquest temps que queda estaran... tindrem aquesta tecnologia, sí. Ara, la idea és anar a la Lluna, no com es va anar. Anar a la Lluna, vale, ja he anat, ja... No, es tracta d'anar a la Lluna, fer unes bases...

0: gràcies allà, extreure recursos de la Lluna. A la Lluna hi ha un component estrany que es diu Heli-3, que ara per ara no serveix per res. Però si algun dia tenim reactors de fusió nuclear, que és un sistema de produir energia que salvaria bastant energèticament el món, a l'Heli-3 aquí no n'hi ha i a la Lluna està ple. Llavors seria un seria poder d'entrada el recurs més valiós que obtenir de la Lluna. I hi ha qui diu que anem a la Lluna per això. De cara al futur, de dir, necessitarem aquest Heli-3, el primer que domini l'Heli-3 es farà... És com el nou petroli. Això si logrem algun dia la fusió nuclear, que no s'ha lograt i portem més de 50 anys intentant-ho.
1: Doncs ara intenta fer comprendre a l'audiència el valor de la tasca dels astronautes, que no n'has parlat encara.
0: Sí.
1: I, per tant, d'aquests quatre persones,
0: sí,
1: tres homes i una dona,
0: sí,
1: primera vegada que hi va una dona...
0: Sí. Aquí hi ha una mica de màrqueting, ja que hem d'anar a la Lluna. I deixarem clar que tenim la tecnologia actual justa per orbitar la Lluna, ni orbitar, perquè van donar com mitja volta, doncs ja que anem a omplir d'il·lusió, en teoria, el públic americà i el públic mundial de que tornem a la Lluna, anem a fer-ho amb el màxim de... Com diria? De correcció possible. Posem una persona de color, posem una dona...
1: Això és el màrqueting.
0: Jo crec que és màrqueting, que em sembla molt bé, eh? Vull dir, no n'estic gens en contra, però el que vull dir és que s'havia d'omplir més una cosa que és anar a la Lluna a mitges, perquè anar a la Lluna, donar-li la volta i tornar, no és anar a la Lluna. Ens ho hem venut com que hem regressat, hem tornat a la Lluna. Tornarem a la Lluna el dia que la trepitgem i despeguem d'ella. Fins ara, bueno...
1: 2030, segons les
0: previsions. Hauria de ser abans del 2030 per guanyar els xinesos. Fa falta que els xinesos compleixin els seus plans, però els xinesos són... bastant serios quan publiquen les coses i els plans xinesos no han parat de complir-se. Llavors, això és el que els atabala.
1: El programa Apollo,
0: sí,
1: dels 70, sí, 80, va ser considerat un dels episodis més interessants de l'exploració espacial.
0: Sí.
1: A tu què t'ha cridat l'atenció d'aquest exemple de l'Artemis,
0: sí,
1: 2?
0: El que més crida l'atenció, no tant del coet Artemis, que faria... donaria per tota una xerrada, és un coet que per mi està fet a peces reciclades dels transbordadors espacials, i sol per això ja em sembla una mica un error, però tenim la gràcia de poder tornar a la Lluna és que ara podem fer-ho a, diuen, una dècima part, una centèsima part del preu que es va anar.
1: Ja.
0: Lo qual... ens ha de fer recapacitar que anar a la Lluna als anys 70 va ser algo realment excepcional, que si no fos per la Guerra Freda amb la Unió Soviètica no s'hagués produït.
1: Ja. I com continuarà aquesta carrera espacial?
0: Jo crec que continuarà amb empreses privades, sobretot amb empreses privades, i sempre i quan ens vendran turisme a la Lluna, segurament, ens vendran... A veure, els primers que aniran no seran turistes, els primers que aniran seran científics.
1: Seràs tu, probablement.
0: No, jo no hi vull anar a la Lluna. La Lluna m'agrada molt veure la falta de l'escobi, però això de pujar un coet falta molt. A part que serà per milionaris al principi, això està clar.
1: Bueno.
0: Però primer, científics, després bases, i després algun hotel a la Lluna, pues, sembla un somni, però es pot.
1: Algun hotel?
0: Un hotel, sí, res, una cosa... La Lluna no és un lloc per... A la Lluna no hi ha atmosfera, a la Lluna, en fi, les temperatures que hi ha a fora ronden de menys 200 graus a més 120 graus, vull dir que... És un lloc molt inhòspit, en realitat, eh?
1: Molt
0: inhòspit, sí.
1: Doncs, Ramon, no cal que te'n vagis, perquè ara tenim els altres dos convidats, la Maria i el Joan Antoni. Us els presentarem tot seguit. I li preguntarem si a les escoles, perquè serà un tema d'escoles i habitatge, s'ensenya suficientment el cel als alumnes.
0: Poc s'ensenya, poc.

0: Molt bé, i el tercer tema d'aquesta setmana del nostre programa Cruïlla d'Europa és la guia dels centres educatius pel dret a l'habitatge. Gràcies, Maria Major, per ser aquí.
1: Hola,
0: gràcies,
1: Teresa.
0: Joan Antoni.
1: Hola, Teresa, bon dia.
0: Sí, no, molt agraïda perquè és una guia fantàstica. I ara jo li estava preguntant en el convidat d'abans. Veiem, si per fer, per ensenyar el tema, per ensenyar els temes d'habitatge als alumnes, que ells també puguin opinar. No sé si es fa molt o poc a les escoles, ara ho sabrem. Per mirar el cel no es fa gaire, que no?
2: No, de tant en tant em criden en algun col·le, normalment el meu fill, la meva germana, familiars, perquè pues a l'hora del pati aprofitem i ensenyem el sol, que és el que normalment es pot veure a l'escola de dia, no? O a vegades inclús la lluna.
1: Molt bé.
2: Són temes que, bueno, ajuden a escampar la boira, també.
0: Escampar la boira de qui? Dels professors?
2: Dels alumnes.
1: I del cel.
2: Jo sempre dic que podem agradar l'astronomia perquè com el món que toquem és un desastre, allà dalt tot va d'una altra manera.
0: Molt bé.
2: És una manera d'escampar la boira.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs nosaltres presentarem avui, que per això tenim aquí els dos convidats, aquesta guia que jo l'he trobada magnífica, és molt teòrica, i ara si això es pot
1: portar a terme... La segona part és pràctica, eh?
0: Sí, sí, però pràctica vol dir que s'ha de veure fet.
1: Home, això ja és una altra cosa.
3: Bueno, durant l'any 2025 han fet molta feina a Barcelona.
0: Sí, sí, sí. Quan
3: s'han guiat
0: sí,
3: molt bé
0: sí,
3: d'aquesta
0: sí,
3: feina
0: sí,
3: feta.
0: Sí, segur. Però tenim aquí en el nostre estudi en Joan Antoni Pereira, de l'entitat Mataró Acull, i a la Maria Major, que li agrada presentar-se com una mestra jubilada.
1: De Mataró Acull, també.
0: Mataró Acull.
1: També, les dues coses.
0: Fantàstic.
1: Mestra jubilada i de Mataró Acull.
0: Molt bé. I que fas feina al barri de Rocafonda, tota
1: sí,
0: la que pots.
1: Sí, el meu estimadíssim barri.
0: Exacte. Llavors, jo t'he sentit dir una frase interessant que dius: una criatura no té por, no té per què tenir por a patir un neguit de si es quedarà sense casa, si no es quedarà sense casa, etc. Entrevistes, coses que jo he buscat per preparar aquesta xerrada, no té per què una criatura... Explica'ns el...
1: A veure, ara us parla la mestra jubilada. I lligant una mica amb el que tu dius, i l'últim que he sentit...
0: Amb el que tu dius?
1: El que en Ramon ha dit... que inclús hi ha uns privats que estan fent com una cursa entre dos i gastant milions de milions de milions,
2: sí, sí.
1: Mentre, tant als Estats Units, i ho comentàvem amb en Joan, és una societat malalta de desigualtat, d'injustícies, de drogadiccions que venen més de la misèria,
2: sí,
1: que d'altra cosa. Que sembla, quin món estem? I mirant a casa nostra, quin món estem, que tenim infants aquí a Mataró i a tot Catalunya i a tot l'Estat, i més enllà, però centrem-nos en Mataró i Catalunya, que no saben si aquesta nit dormiran a casa. A mi m'esgarrifa pensar que hi hagi un jutge que permeti un desnonament on hi ha menors. Ja, amb adults ja és greu, eh? No vull minimitzar-ho, però és que amb infants... És d'una injustícia, d'una manca de drets humans dels infants, terrible, terrible. I davant d'això, grups de mestres conscients, a qui nosaltres admirem molt des de Mataró Acull, s'han aixecat, s'han organitzat i han dit no pot ser tenir a l'aula un nen que li estic ensenyant una equació a segon grau o li estic dient que miri el sol o la lluna o si farà sol o si farà vent i que no sàpiga, perquè tenen una amenaça molt clara de desnonament aquell mateix dia, perquè normalment les famílies, quan hi ha un desnonament, envien el nen a l'escola. No volen que sigui present en aquest acte tan humiliant. I els nens són a l'escola, però saben que a casa seva hi ha un drama, no? Llavors, com ho podem permetre?
0: Sí, sí.
1: Una societat on tothom hauria de tenir un plat senzill, però un plat cada dia, una casa cada dia i un treball cada dia. Com ho hem canviat tot d'aquesta manera tan perversa? I perdoneu, però és que
0: no,
1: aquest
0: no,
1: tema
0: no.
1: M'encén una mica.
0: No, no, no, no, no. Joan Antoni?
3: A mi que m'agrada parlar de realitats, no? O sigui, ja, la llei ho diu molt clarament, no? O sigui, diu que si una família és vulnerable i no té alternativa habitacional, no es deuria de produir el desnonament, no? I això passa cada dia, no? La setmana que ve fotran al carrer una família amb tres nanos petits i els hi han donat dues setmanes perquè es busquin la vida. I jo l'altre dia en una assemblea del sindicat els hi preguntava, no? Érem 30 o 40, no? Si tenim en compte que dintre de dues setmanes una família amb tres nanos sortirà fora fent xarxa, es cuidarà algú? Algú li oferirà la seva casa? No va respondre ningú. Té curiositat.
0: No va respondre ningú? En quin context era?
3: No, em refereixo. Jo sempre els dic, si no fem comunitat, en el moment que estem vivint, o sigui, si no ens ajudem, permetirem que les criatures se'n vagin a una habitació o a un cotxe o al carrer, que és el que està passant cada dia, no? O sigui, l'altre dia van parar 7 persones, un altre desahuci, que tenen un noi de 16 anys, no? O sigui, i hagués vingut a la seva casa i ja no tenia casa. O sigui, i això passa cada dia, no? I estan vulnerant la llei contínuament, no? O sigui, i com dic, bueno, aquesta guia està emparada amb Nacions Unides, no? O sigui, amb el respecte dels drets humans reconegut, no?
0: La tenim aquí perquè es veu en la pantalla. Tu potser no l'havies vista.
1: No, aquella ja es veu, que sí.
0: Aquesta és una guia, com diu les mateixes pàgines, és una crida a l'acció.
1: Sí.
0: I això és molt important. I llavors, per mi, m'agradaria que ens la presentéssiu, que expliquéssiu les parts que té,
1: sí,
0: que expliquéssiu el que s'ha pogut fer fins ara i que l'anirem comentant perquè tinc intenció de poder parlar-ne d'alguns dels projectes.
1: Sí, el que primer hem d'explicar és d'on surt aquesta guia.
0: Sí, clar, naturalment,
1: sí,
0: per això esteu aquí.
1: I ara ho explico.
0: Sí, sí.
1: Davant d'una mestra, una altra, una altra, una altra, una de preescolar, una de secundària, una de primària, que veu el patiment del seu alumne o dels seus alumnes i sovint una família que calla, que està nerviosa, que el nano no tenia un canvi d'actitud a l'aula, però que no explica res, perquè les famílies tenen vergonya moltes vegades de passar per aquest pas. Quan no són culpables, la majoria de vegades se senten com culpables. Llavors, un mestre, un altre d'aquí i d'allà, es van anar com trobant i organitzant per fer un moviment en defensa de l'alumnat. Per mi, i ara ho parlo com a mestra jubilada, aquests mestres em mereixen una admiració absoluta perquè és l'essència de la pedagogia.
0: Exacte.
1: Quina és l'essència de la pedagogia?
0: Sí, no és només ensenyar.
1: Que l'infant que tens al davant estigui el millor possible perquè pugui aprendre el millor possible, perquè si no està bé, i per tant sempre hem d'anar a buscar les causes dels problemes dels alumnes. Llavors, aquests grups de mestres dispersos, un aquí, un allà, sobretot, va sortir de Salt, que sabeu, sí, la situació, sí, sí, social d'aquesta vila, i de Barcelona. Llavors, varen fer com uns grups que es diu docents...
0: Salt, explica una mica, perquè fem el programa per la gent...
1: Salt era una vila propera a Girona, amb molt bona aigua, amb molt de prats i molt de camps, molt de conreus, però hi van anar arribant moltíssimes famílies immigrades, que moltes d'elles treballen a Girona i voltants,
0: i
1: però que viuen a Salt.
0: I passen i ja Salt, el 40%.
1: Sí, sí, i Salt és una població de molta immigració pobra, no ho oblidem. Si fos immigració rica... seria una altra cosa.
0: Exacte, com els teus amics,
1: sí,
0: eh, Ramon?
1: Llavors, aquest moviment docents va agafar, com que eren de grups geogràfics diferents, varen agafar, els imitant una mica el nostre Lamin, que Lamin posa't bo aviat, que està...
0: Lamin
1: Yamal, que està de baixa per lesió, van agafar, en comptes de fer com en Lamin, que agafava, per exemple, 0, 8, 3, sí, 0, 4, sí, sí, els tres últims números, el moviment aquest de 200 ha agafat els tres primers números.
0: 0,
1: llavors, 83. El 0, 80 és Barcelona, i mira, jo, si voleu, Catalunya Central i Salt. Aquests, com que són de Girona, tenen l'U71, 90, Barcelona 0, 80, Lleida 250, Vallès 084, l'Hospitalet 089, Maresme, nosaltres i Mataró 083, Vallès Occidental 082, Vilanova i la Geltrú 088, Santa Coloma de Gramenet, Camp de Tarragona i Osona. Ho dic perquè veieu que són petits moviments, però sí, a tot Catalunya i molt coordinats.
0: Per tant, el vostre és defensar... el col·lectiu 083.
1: 200-083. Llavors, sobretot els de Barcelona, que com sempre són els més potents, han elaborat aquesta guia per ajudar mestres i escoles i sobretot per animar-los. Perquè, és clar, davant d'una monstruositat tan gran, què fa el mestre? Que ja té prou feina amb l'aula i tots els problemes que veiem aquests dies amb les vagues reivindicatives que fan, no? Doncs aquest és l'origen, i tu pots explicar si vols.
3: Bueno, es tracta, sí, es tracta una miqueta...
1: Ajuda, és una ajuda, la guia.
3: Es tracta una miqueta que cada col·legi que es vulgui implicar faci el seu protocol, que no ha de ser un protocol fitxa, sinó en funció de l'entorn que tingui cadascú, no? I que intentin, sobretot, a part de protegir el nano, que siguin capaços de fer xarxa, no? O sigui, per exemple, jo he vingut experiències amb algun col·le d'aquí, o sigui, un parell de col·les, que et truquen demanant-te què poden fer quan tenen una família que la desnonarà, no? Faltar arribar una miqueta més, però bueno, que comencin a trucar-te, ja és una miqueta començar a fer un protocol, no? Ja n'hi ha un parell d'escoles que ens han cridat al sindicat, per dir-ho d'una manera, per explicar què és 083 o què és el sindicat d'habitatge, no? Llavors, és important, sobretot, com deia, no? O sigui, és que no quedi invisibilitat aquesta situació dels nanos i d'adolescents, no? O sigui, perquè, i que hem de començar també a les aules a parlar de l'habitatge digne, no? Sense cap problema, no? O sigui, igual que hem introduït la violència de gènere, el racisme i companyia, hem de començar a parlar d'habitatge digne, sí, sí, una cosa normal i que està passant, no? O sigui, que no mirem amb una altra mirada diferent a la gent que no pot, no?
2: Qui ha de construir aquests habitatges dignes? De qui és responsabilitat, pregunto? Aquest és el mal, eh? Una mica directament, els ajuntaments s'omplen la boca de que construiran un tant per cent d'habitatges socials. La veritat, tu tens una propietat, la vens, poso un carrer al Poblenou, s'ha de guardar al revés, que a Barcelona es guarda el 30%, si no ho recordo malament, de...
3: Sí, i aquí, protecció... i aquí també, 30%...
2: Vale, a Poblenou es guarda el 70% per protecció oficial. Mm-hmm. Quina és la crua realitat que... Llavors no es fan vivendes, es fan oficines, perquè si has de competir amb Barcelona, els constructors... Jo no sé de qui és la culpa, eh? O sigui, no... A veure si m'explico, no. Però quan fas una normativa has de ser conscient de que si a la part de Barcelona guardes el 30% i a Poblenou guardes el 70%, pues els constructors no tocaran Poblenou. Per tant, a Poblenou no s'està fent pràcticament vivenda social. I després hi ha una altra cosa, el que obliga o el que posa aquesta llei, diu, sí, sí, fareu això, però els beneficis, clar, i els costos els ha de pagar el constructor, el que fa la llei a l'Estat se renta les mans, vull dir que és molt fàcil sempre, ara sembla que estigui defensant els constructors, però no és això. Eh?
0: No.
2: El que vull dir és que és molt fàcil dir que s'ha de fer una cosa i després no posar els mitjans, sí, és a dir, poder amb els impostos de tots. Ens hem d'involucrar al problema més greu que tenim, que és l'habitatge? Pues segurament. Però els polítics estan per un altre.
1: Sí, jo estic d'acord amb tu, però també és ben cert que durant molts, molts anys els constructors han tingut uns guanys i un lucre que era absolutament exagerat i que els agradaria continuar igual. Llavors, tu, és un negoci. Evidentment, no
2: ho
1: dic...
2: Jo soc constructor, eh?
1: No, ja ho sé. No, és una reflexió. Però vull dir que ara, que els hi han, potser els han reduït una miqueta aquest guany especulatiu, que és la base de tota la problemàtica que tenim, i, per exemple, Rocafonda n'és un cas claríssim...
2: Però si no ho fem amb tot l'Estat, els constructors se'n van a Madrid. Bueno, estan construint a Madrid i a Catalunya no s'està fent.
1: Ja s'ho trobaran.
0: Aquí venim per parlar
1: per mi
0: d'aquesta
1: ja s'ho trobaran
0: guia,
1: a Madrid.
0: Guia.
1: Ja. Les injustícies sempre, després es paguen molt cares. Sí. Les injustícies són suïcides pel que mateix que les fa. I aquest senyor Elon Musk i tots aquests algun dia trobaran el càstig. El càstig
2: no,
1: o el...
2: No sé si
1: el bueno,
2: trobaran.
1: És igual, el trobaran.
0: Però veiem...
3: El que està clar és que si són capaços d'organitzar-nos i l'escola és prioritària, jo sempre dic, no, que l'escola és el futur de qualsevol país, no?
2: Sí,
3: o sigui, si incorporem valors i parlem de l'habitatge, per exemple, Mataró és aquí tenint l'economia social, no? per què no apostem per les cooperatives?
4: Sí, sí, sí.
3: Fent una miqueta de front al capitalisme, no? Es comença a fer, defensant els nanos, comencem a fer un altre tipus de vivenda, no?
2: D'acord amb que l'educació és...
3: I els ajuntaments poden fer més de lo que fan, o sea, i no ho fan, no? O sea, per exemple, jo sempre dic, no?, que sàpiguen que cada desahuci que hi ha, la Generalitat pot comprar o pot delegar a l'ajuntament perquè ho compri. I ho compren a millor preu, no? I no ho fan.
4: I no ho fan.
3: I no ho fan perquè hi ha gent dintre i això per ell és un problema, no? Perquè no afronten la realitat. Aquest és el problema, no?
0: I anem, què hi pot fer? Què hi fa l'escola? Què hi pot fer l'escola que vosaltres expliqueu tan...
1: Hi ha una coseta important, que és la figura de la directora de l'escola o del director. El director és reconegut, un director nomenat, com tots, és autoritat pública amb tot allò que tingui a veure amb els infants. Per exemple, un director pot demanar, i té una autoritat, un semàfor davant de la seva escola per la seguretat viària als nens. No pot demanar un semàfor a Baix Mar, per exemple, perquè allà ja no li toca. Però tot el que tingui a veure amb la millora dels seus infants, dels infants dels quals n'és responsable, i penseu que constitucionalment un mestre és com un pare. Mentre té els alumnes sota l'aula, ha de fer com un pare, és a dir, vetllar pel fill. Té una, a part del tema d'aprenentatge, té tot un tema de cura d'aquell infant. Llavors, ara hi ha molts directors, n'hi ha, i cada vegada n'hi ha més, que fan cartes des d'aquesta autoritat pública que li dona el seu càrrec, cartes al jutge dient... Aquí tenim un infant de tal edat, tal, tal, tal, que sembla que està pendent de desnonament. Jo demano, i per exemple, una petitíssima cosa que fan, però que és molt important a la vida acadèmica d'un infant, és dir, retraci aquest desnonament com a mínim fins a final de curs. Que la cria... Perquè, és clar, a tu et desnonen i et donen un pis turístic durant un mes a Malgrat de Mar. Aquella criatura que va a una escola de Mataró, ja veus la mare aixecant-se a les 6 del matí, agafant el tren, acompanyant el nen a l'escola, a Mataró. I això, així, eh? No estem parlant d'un cas aïllat.
0: No, m'agrada que ho expliquis i que expliquis...
1: No, perquè és real, oi, Joan? Ens hi hem trobat a molts. Com a mínim, que aquest senyor, que normalment és un fons voltor, que guanya mils de milions especulatius a l'any, com a mínim s'esperi una miqueta, que tampoc hi perdrà res. I, en canvi, l'infant i la seva família hi perden molt. Uh-huh. Per tant, que es va veient quin poder té l'escola organitzada. Un mestre no pot fer res, un grup de mestres d'un institut o d'una escola primària pot fer més, i molts mestres de moltes escoles i molts instituts ja tenen una força ciutadana com per fer-se sentir. Uh-huh. I això, aquesta guia, és per ajudar les escoles a engrescar-se, a entrar en aquest camí de defensa de la infantesa.
0: Digues, Joan Antoni.
3: Sí. O sea, una miqueta, per dir d'alguna manera, el director s'ha de creure que és una autoritat pública, no?
0: Clar, i no s'ho creu...
1: Sí, ara cada vegada més.
0: Cada vegada més.
1: Sí, no, i amb altres coses sí que ho fan, eh?
3: I que ells sí el que tenen i el que estan defensant, i ho han de dir al jutge, és el dret a l'educació. I quan no tenen sostre no hi ha dret a l'educació, no? Llavors han de ser capaços, ells, les associacions de veïns del barri, els sindicats, a fer escrits al jutge, no a serveis socials. Fins ara el que fan quasi tots és, els treballadors socials, és enviar informes a serveis socials, no? No, hem d'arribar al jutge, que potser se'l passarà per on vulgui, no? Però segurament que se'n serveixarà molt més que estiu i dient un mestre que no pas que diguem nosaltres, no? Llavors hem d'aconseguir que facin aquest tipus de carta, no?, per parar de saucis, no?, quan tenim nens.
1: Uh-huh. I no és absolutament res il·legal, és en compliment de les funcions que la mateixa societat els ha assignat.
0: Uh-huh. No? I això, o totes les escoles?
1: No, això, la guia és justament per anar engrescant. Com tots els, moviments, neixen petits, van creixent, sí. I després no oblidem quin curs tenim, el 25-26, ple, pleníssim, d'altres reivindicacions, entre les quals i això, és a dir, per què els mestres demanen més recursos? Perquè què fas amb una criatura que té un desnonament, necessita una treballadora social, necessita un seguiment, necessita potser unes visites al psicòleg, necessita poder atendre amb calma la família i estar una hora consolant-los d'aquell drama que estan passant. El mestre no pot fer això, i a més l'escola i la planificació, les colònies i l'atenció a la diversitat cada dia més gran a l'aula. Llavors, per això, la vaga, en certa manera, també té a veure amb aquesta manca de recursos per atendre situacions socials terribles en la qual l'infant, per una banda, pateix i per una altra banda, necessita molts recursos per ser ben atès. És a dir, que la vaga també té a veure amb aquesta disfunció social tan greu que vivim i que repercuteix a la vida quotidiana de cada dia de cada mestre de Catalunya.
3: Uh-huh. Sí. La gent s'ha d'enterar que darrere d'un desauci hi ha nanos. No? Jo he treballat en una escola, dos desaucis, i és molt fort, o sigui, que el director vingui al desauci, se'n vagi cap a la comitiva i li parli de nens. Això no ho fem amb els desnonaments, no? O sigui, llavors es aconsegueix això, no? Però que els deixin com a mínim fins que acabi el curs, no? I aquesta mateixa escola ha pagat hostal quan els hi fotien fora perquè estiguessin, i la treballadora social buscant pis o habitacions fora. Quan els feien fora. Bueno, quan ja estaven fora, estaven a l'hostal, els hi pagaven més d'una setmana i la treballadora social amb ella treballant al carrer a veure si trobaven habitacions o algun pis de lloguer, no? Això és el que haurien de fer, no? Xarxa entre tots, perquè quan tenim aquest desnonament, si la majoria de les vegades s'aniran fora, no? Però no els podem deixar sols, no? O sigui, ni el nen a l'escola han de continuar cuidant i apuntar-la, si no tenen calés, que facin esports, esplais i tot això, no? Llavors, importantíssim fer aquest tipus de xarxa, no? O sigui, no els hem de protegir, per dir-ho una manera.
1: També és cert que hi ha molt voluntariat i molta solidaritat anònima en el món del magisteri i de la AFA. Aquí hi ha un paper molt important, d'aquella dona que un dia estàs a la porta esperant tu el teu fill i ell el seu i està plorant i li preguntes per què plora i té confiança per explicar. Perquè en molts casos, i sobretot quan a més hi ha problema d'idioma, hi ha problema de diversitat cultural, el més fàcil és tancar-te, però tancant-te no aconsegueixes la solidaritat. I en aquest moment hi ha molta solidaritat, cada vegada més, de famílies. O sigui, és molt maco, no?, perquè hi ha molts llocs que realment aquestes famílies que estan en risc de desnonament tenen el suport de l'entorn escolar. És que, a més, hi ha una cosa molt important. Sense el col·lectiu no som res.
0: Clar.
1: És a dir, sense tenir... Bueno, hi ha una frase aquella que diu que un infant no l'educa, no s'educa sol, l'educa la tribu. La tribu vol dir l'escola, la família, el poble, el club d'esports, el cau, el casal d'infants, el que sigui.
0: Sí, sí. Diguem, d'aquests col·lectius, per exemple, 083, en aquest cas perquè parlem, però n'hi ha per tot Catalunya.
1: Sí, n'hi ha per tot.
0: I això és important remarcar-ho. Hi ha molts joves, mestres.
1: Sí, sí, clar, sí.
0: Ho dic perquè...
3: Quasi tots.
0: Ho dic perquè és important fer la distinció de que també tothom...
1: No, home, jo penso que...
3: Sí, el problema moltes vegades és que tenen moltes ganes, són mestres a nivell individual que estan dintre del col·lectiu 083, com ho fan arribar al claustre, no? O sigui, el 083 s'ha fet una web on penjaran guies de com afrontar un desnonament en funció de la situació, no? O sigui, perquè els col·legis es puguin informar i tindre protocols, no? Però els fa por, o sigui, perquè no saben com reaccionaran les direccions, de, si parlem d'això al claustre o no, no? Deurien de parlar de l'habitatge al claustre, no? I després baixar, no? Però els fa por encara. Perquè llavors són gent que potser que tenen... Estan de contracte o estan de...
1: Clar, és que també tenen...
3: I tenen moltes ganes, però dius, ostres, com s'ho prendran, no?
1: O sigui, com a tot arreu, com a tota la societat...
0: No, però
1: també
0: és important, parlem d'aquest col·lectiu... I deixar-ho ben
1: clar. I per allò que passa que també la gent que fa de mestre jove també té que si és interina, que si les oposicions, que si els desplaçaments, hi ha gent que està una setmana a cada escola, mentre ets substitut vas d'aquí cap allà, allà no pot quallar res. És a dir, també hi ha tot... És que si parléssim dels problemes del sistema educatiu són tan grans i a vegades tan sense raó i tan herències del segle XIX... que el segle XXI són impossibles d'acceptar, com és tot aquest sistema d'oposicions i de... Però això ja seria anar molt lluny.
0: Farem un altre programa.
1: Però en aquest cas s'entén molt bé les vagues cada dia més grans i cada dia més fortes. No hi havia hagut mai, mai. Jo vaig ser 41 anys mestre, sempre a Mataró, i no havia vist mai una vaga d'un 85%. Jo, per exemple, en una etapa de la meva vida vaig fer vaga en una escola de 25. Jo. I quan dic jo, vull dir una persona, amb tot el que això representava, no? De crítica dels companys, de tot això. Ara, quan vam guanyar, els beneficis van ser per tots els que havien estat sense fer vaga, vull dir, és igual. Però que hi ha moltes escoles molt diferents, n'hi ha que la direcció va al davant de tot, n'hi ha que la direcció va al darrere, i després també hem de tenir en compte un altre problema molt greu, i és el desbordament absolut que porta a una gran ineficàcia dels serveis socials municipals. És a dir, a vegades hi ha mestres o aquests orientadors socials de les escoles que truquen i busquen, i la treballadora social municipal, que hi és i que està treballant, però que no pot atendre. És a dir, si tenim una societat tan desigual,
0: és important dir-ho.
1: Hem d'entendre aquesta realitat i posar-li mitjans. Per què no fer-ho? A part de la crueltat que tens cap a les víctimes, és un suïcidi. Ara venint ho dèiem, Estats Units és una societat malalta, perquè en comptes d'atendre les desigualtats, intentar anar-les minimitzant, hi ha tots aquests bojos que gasten, malgasten, dilapiden diners i diners, que a més no són seus, sinó que són fruit de prendre el pèl i de prendre els diners a altra gent, perquè ningú no és ric. I llavors, la prioritat d'una ciutat és treballar per l'equitat i per la igualtat, que és el que porta la dignitat i la plenitud de vida dels que vivim aquí.
0: Uh-huh. En Ramon, que bueno, vol dir alguna cosa.
1: Estem aquí.
2: No, és que estem... Jo crec que, òbviament, el problema és que la societat amb la que vivim està malalta.
1: Sí,
2: no ho volem reconèixer. És a dir, hi ha unes desigualtats...
0: I tenim un científic que ho reconeix.
2: Sí, i per això observo el cel, perquè com el d'aquí no té solució... en fi, és una
1: doncs
2: mica això.
1: Doncs està molt bé això, que ens donis esperança però, des del cel.
2: Penso que l'escola li recau tots uns problemes, perquè és com la base. Si mirem els països que funcionen millor, Noruega, Suècia, els països escandinaus, què és el millor que tenen? L'educació és espectacular. Sí. Espectacular. Tots els recursos van per allà. Es paguen moltíssims impostos, sí. Jo he estat a Noruega i és un país, per mi, formidable. Formidable. L'únic que no té bo és el clima. Però tot el que més és excepcional. I l'escola és brutal. I Finlàndia, i Suècia... També. Finlàndia és espectacular.
1: L'altre dia em deien, una escola bressol...
3: Millors professionals tenen que estar a l'escola. No?
2: Sí, clar. Exacte.
3: I hi ha un consens, exacte. I hi ha un consens polític que no es parla de l'escola.
2: Sí, sí. Ah, I no es toca la manera d'ensenyar, perquè funciona des de fa molts. Sí. I puja l'altre polític de torn i no ho canvia, perquè això és el que ens ha fet...
1: Sí, però, per exemple, a Finlàndia em deien, una escola de preescolar, 20 alumnes. Jo li vaig dir, 20 alumnes, tants? Diu, sí, hi ha 4 persones a l'aula.
2: Sí, sí.
1: O sigui, hi ha 20 alumnes, però 4 persones, que un agafa el nen, l'altre ajuda aquell que té espina bífida i està tot el dia... Perquè, esclar, per exemple, he estat en una escola que hi havia un alumne amb espina bífida, un nen superintel·ligent, però gairebé immòbil. Com treballes? Aquesta criatura necessita un cuidador, no pot la mestra amb 25 més i el nen... És a dir, en aquest moment... Afortunadament, a l'escola hi va tothom, afortunadament, però això demana uns recursos que no s'està disposat ni el govern català ni el govern espanyol a donar. I mentre no ho facin, cada vegada anirem pitjor com a societat, perquè és una pilota que et torna i et pica, no? Uh-huh. Com més desigualtat, més violència. Ara, quina animalada aquesta de posar Mossos de paisà a les escoles. Tu creus que això arregla el problema? El que arregla és educadors socials, és logopedes, és psicòlegs. Això arregla els problemes, no el mosso allà a la porta.
2: Diners, s'ha d'invertir molts diners a l'escola.
1: És una animalada, però bé, això és un sou. Doncs aquest sou que el destinin a un altre perfil professional.
2: L'escola després és la formació professional, que tampoc funciona. Jo tenia empresa i agafar treballadors avui en dia vol dir que tu els hi has d'ensenyar, eh? Perquè lo que, lo, en fi, era, costa molt, costa molt.
3: Falta la vinculació de l'escola amb
1: l'empresa.
3: Amb
1: el món de l'empresa, no?
2: És brutal.
3: Si no ho fan les pràctiques a l'empresa.
2: I arriba una cosa que no havia passat mai, i és que parles amb empresaris i et diuen, no, si quan trobo una persona de 50 anys, abans la denostava, ara la vaig a buscar, perquè aquest tio té un ofici.
1: Té ofici.
2: I dius, és... No, hem fet moltes coses malament, no sé, però...
1: Sí, hem de millorar, jo crec que hem de fer molta autocrítica.
3: Jo sempre dic que de pas que defensem els nanos, si a les escoles no eduquem amb valors, amb un entorn que tenim ara de partits que el que fan és crear odi...
2: Odi. Les redes socials estan plenes d'odi.
3: Jo, per exemple, dic, no sé, quan vaig amb desauci i veig 5 furgons dels Mossos d'Esquadra, què pensa que estan creant? Odi. Aquests nanos pujaran, odiant.
2: Sí, odiant.
3: Odiant, no? Llavors, en vez de ser al revés, no? Que ells es posin l'altre dia, perquè va fer un així, me vuelves a señalar y es una altra... Una barbaritat, tranquils, no? Llavors, hem d'inculcar molts valors, no? Uh-huh. I l'habitatge digne és un valor, no? Que des de petits vegin que això s'ha d'evitar.
0: I això en les classes, de quina manera s'ensenyarà?
3: Hi ha moltes... Mira, jo me'n recordo que vam fer una xerrada a les Esmandies, que van vindre aquesta gent del 080, i tenen tècniques de jugant, s'acaben donant compte de que tenen un problema a casa, no? Sí. Llavors, a partir d'aquí, amb molta discreció i amb molta intimitat, a través de tutories...
1: Molt de respecte.
3: Comencen a buscar i tutories amb els pares i companyia, comencen a veure com el poden ajudar, no? O sigui, hi ha tècniques molt facilones
1: que... Penso que és un moviment admirable.
3: Però hem d'introduir el discurs de l'habitatge, no? O sigui, hem de parlar...
0: Quin percentatge, perquè els nostres oients ho entenguin, de mestres hi deuen haver en aquests col·lectius?
1: Jo crec que en aquest moment no es pot saber.
3: Poqueta cosa.
0: No sé, no es pot saber.
3: És significatiu. No és significatiu.
1: Hi ha molta casuística. Potser tu no hi estàs i tot el món plegat tens un alumne que té aquest problema, llavors ja connectes. El que sí que puc dir és que n'hi ha uns quants que hi estan a totes. Sí. Sobretot la gent de Barcelona. Estan fent unes coordinadores de 40 o 50 escoles de Barcelona i també s'ha de dir amb algunes escoles concertades de capellans i de monges. Però, esclar, també hi ha canalla.
0: Clar.
1: I tampoc tothom és ni pobre ni immigrant. El que fan fora de casa està arribant, com que hi ha gent que no arriba a final de mes i no paga el lloguer, catalana i classe mitjana. Ja veurem els nostres fills i els nostres nets quin habitatge tindran. És a dir, no és un problema, aquí no hem parlat ni un moment... Ara l'he tret jo la paraula de persones nouvingudes, perquè no són les úniques víctimes, ni molt menys. És el que dic, és com una malaltia que va agafant cada vegada una epidèmia capes més amples de la societat. Mm-hmm. I l'escola hi té un gran paper, i són admirables.
3: I recordem, per exemple, que els desaucis, el 77%, són de gent que no pot pagar el lloguer.
1: No són d'ocupació.
3: Llavors, què vol dir? Que aquesta gent normalment no arriba al desauci, però sí que estan patint, els nanos, els mateixos, i són gent d'aquí, també, no? O sigui, que no és només la gent migrada, no? O sigui...
0: Molt bé, doncs us agraeixo molt que hàgiu vingut. Dir que la setmana vinent, que és el Dia d'Europa, el dia 9, el dissabte de la setmana següent, nosaltres en parlarem ja el dilluns, el dilluns pròxim, a veure si això, a part de Finlàndia, que has dit tu,
3: Països nòrdics.
2: Els països nòrdics són extraordinaris.
0: S'arregla d'alguna
2: molt
0: manera.
2: Molt aprendre.
3: Si no... Jo l'altre dia em trobava en la Bea, que és la regidora d'educació d'aquí de Mataró.
1: La Beatriu Delgado.
3: Sí. I li deia, quedaré un dia amb tu per parlar d'això. Per veure com ho veuen ells, no? O sigui, també m'interessa veure què...
0: El govern local.
3: Per veure si posen facilitats o dius... O sigui, no em fiquis problemes, no?
0: I ara digues la resposta.
1: Jo encara no ho hem fet.
3: No, o sigui, et trucaré un dia, o sigui, és veïna.
1: És impensable, en Joan, impensable.
3: Jo el dia de Sant Jordi sempre l'aprofito per fer política.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies. En Pere ja ens està dient que se'ns està acabant el temps. Per tant, que moltes gràcies a tots els nostres oients i sobretot a vosaltres quatre per haver estat aquí, vosaltres tres i jo.
1: Clar, tots quatre, som quatre.
0: Exacte. Gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres per tenir...
0: Sí, tornarem a parlar-ne,
1: aquesta sensibilitat vers bon aquestes problemàtiques
0: però tornarem a parlar, segur,
1: que són invisibles a vegades, però són gravíssimes.
0: I tant.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Jaume Bonaterra i de Bau. I la primera sardana que escoltarem del mestre Jaume Bonaterra és la que porta per títol Aurèlia. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Aurèlia, del mestre Jaume Bonaderra. El mestre Jaume Bonaterra i de Bau va néixer a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, el 13 de juny de l'any 1898 i moria el 24 d'octubre de l'any 1985. Va ser compositor de sardanes. Sota el Mas Ventós, la seva obra més coneguda és una de les sardanes més populars de tots els temps. I precisament aquesta és la sardana que escoltarem en interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal.

Sota el Mas Ventós és la sardana del mestre Jaume Benaderra que hem pogut escoltar en interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal. La primera instrucció musical que rep Jaume Benaderra li fou impartida pel seu pare, fiscornaire, en una cobla de Castelló d'Empúries. A l'edat de 16 anys, encetà els estudis de piano i composició amb el mestre figuerenc Josep Passoles i Coderc, autor de les sardanes i Ecos de l'Empordà, Enyorança i Heroica, entre d'altres. I també estudià violí amb en Bonaventura d'Aró. Jaume Benaderra també va tocar a l'orquestrina de Vilajuïga, dirigí el cor parroquial i durant 60 anys fou l'organista de la parròquia. I tot seguit escoltarem una altra sardana del mestre Jaume Benaderra. És la que porta per títol Vilajuïga Florida. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Vilajuïga Florida del mestre Jaume Bonaterra. Les sardanes del mestre Jaume Bonaterra, si bé són musicalment senzilles, són força engrescadores per als dansaires. Algunes de les que li han portat més anomenades són, a banda de l'esmentada sota el Mas Ventós, Aurèlia, Roca Ventosa, Sota el Sol de Catalunya, una de Balladora i un dels seus darrers èxits, Vents de Carroig, sardana que escoltarem seguidament a la interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana titulada Vents de Carroig, del mestre Jaume Bonaterra i de Bau. Jaume Bonaterra va escriure més de 250 sardanes. La primera fou La Cabra d'Or, escrita l'any 1919 a l'Àfrica, mentre hi feia el soldat, i basada en la llegenda de Carmençó. I també entre elles va escriure Aires de Rubí, dedicada al foment de la sardana de Rubí i estrenada el 30 de desembre de l'any 1979 per la cobla La Principal del Llobregat en una audició que va tenir lloc a la plaça de Catalunya. I precisament aquesta és la sardana que escoltarem del mestre Jaume Bonaterra, Aires de Rubí, en interpretació en aquesta ocasió de la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Aires de Rubí del mestre Jaume Bonaterra. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Jaume Bonaterra i de Bau. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 2 de la matinada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
3: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals, i tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele, i sí. Aquest llibre l'he recuperat fa molt poc, i diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu,
3: què
1: diu?
3: Que era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols, t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
3: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de televisión española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ve, ¿eh?
1: Caray.
3: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad.